0: hoy por hoy Cataluña. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. No hi ha dubte que el so d'aquest dimecres és aquest.
2: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
3: Jo faré un tren i aniré sobre una carta fuga que veureu.
4: Jo veuré amb la meva família i amics a un mas
1: ubicat. L'eclipsi total i els plans dels ciutadans per veure aquest vespre un fenomen que trigarà 154 anys en tornar-se a produir. Ho expliquem més detalladament després de la informació més pràctica. El primer de tot, la informació del trànsit. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Sergi. Ara mateix tenim completa normalitat a la xarxa viària catalana. Tenim circulació reduïda a causa del període de vacances. Recordem, tot i així, que la Ronda de Dalt perd un carril per cada sentit a l'altura de Vall d'Hebron, tot i que ara mateix no genera cap problema.
1: Normalitat també pel que fa al transport públic. I ara el temps. Núria Saró, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Un dia més comencem la jornada amb temperatures altes i també passarem calor durant les hores centrals del dia. La jornada comença amb pocs núvols i a partir de migdia tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya i també tindrem xàfecs, un cop més concentrats al Pirineu, Prepirineu. I la gran pregunta, a l'hora de l'eclipsi, quina nuvositat tindrem? Doncs bé, podrien arribar alguns núvols prim per les terres de l'Ebre, fruit de les tempestes que es podran formar, especialment a Aragó. I per altra banda, els ruixats que tindrem al llarg de la tarda al Pirineu, Prepirineu, ja aniran a la baixa, tot i que encara quedaran alguns núvols. Ara mateix els termòmetres van des dels 18 graus a Girona, 21 a Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
0: Ai, però a Catalunya, Sergi López.
1: Crida la prudència de la Generalitat per l'alt risc d'incendi en zones d'observació de l'eclipsi, sobretot a Lleida, i per l'elevada mobilitat que es produirà abans i després del fenomen. Turistes arribats d'arreu omplen totes les places hoteleres de la capital del Segrià, que demana no accedir als miradors si no es té reserva prèvia, Maricel Benavarre.
7: Turistes d'Austràlia, Califòrnia o Nova York, com la colla d'Endera i Paol, han vingut expressament a Ponent per veure l'eclipsi. Han triat Castelldans, a la zona de Mas de Melons, i en Devin explica per què.
8: En Castelldans hi ha menys llum i hi menos persones, hay más espacio natural.
7: I com ells, centenars que dormiran a Lleida i es mouran en cotxe als punts d'observació. Per això, el president Salvador Illa, amb el tret de sortida dels actes, demanava aquest dimarts prudència als ciutadans a l'hora de moure's i estar pendents del risc d'incendi que serà molt alt en zones de Ponent.
9: Fer una crida també a la prudència i a la responsabilitat d'aquests dies, amb dies com vostès veuen molt calorosos.
7: A la ciutat de Lleida hi ha dos punts d'observació, la Seu Vella i Malgranés, i la Paleria recomana no accedir sense reserva.
1: Això a les comarques de Lleida i també tot a punt per l'eclipsi a Tarragona. Només a la ciutat s'espera que fins a 60.000 persones es mobilitzin als 6 punts d'observació situats en diferents zones. Cristina Artacho.
10: El més gran serà el port, on s'esperen fins a 20.000 persones. Allà hi haurà una gran festa de l'eclipsi amb activitats prèvies i posteriors a la totalitat per assegurar que la gent arriba i marxa de manera esglaonada. També s'ha recomanat anar a peu o fer ús del transport públic per evitar el col·lapse als carrers de la ciutat. En aquest sentit, hi haurà tancaments de trànsit a partir de les 4 de la tarda i s'ha reforçat el servei d'autobús municipal. L'Ajuntament ja ha repartit més de 20.000 ulleres homologades i durant el dia d'avui en preveu repartir 20.000 més per garantir que la ciutadania observa l'eclipsi amb seguretat.
1: I a les zones rurals de Tarragona, alguns municipis fa dies que han establert places d'aparcament extraordinari i han tancat els accessos a boscos i parcs naturals per evitar el risc d'incendi. Cristina.
10: És el cas de Prades, al Baix Camp, un dels pobles on s'espera més afluència. L'alcaldessa Lídia Vargas explica que el que més la preocupa és que ha estat impossible preveure quanta gent es mobilitzarà avui.
11: Ni fem una crida perquè pugi la gent, ni fem una crida perquè no pugi la gent. Però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
10: Els allotjaments fa mesos que estan complets i molta gent ha anat arribant esglaonadament durant el cap de setmana, convertint l'eclipsi en una escapada a la muntanya.
1: Amb l'eclipsi, més de 14.000 persones s'han incorporat al registre de donants de medula òssia durant el primer trimestre de 2026. És una xifra que representa un 1% més de l'objectiu previst per a aquest període.
5: Amb aquestes incorporacions i un cop descomptades les baixes, principalment per edat, el registre compta actualment amb 530.000 donants a tot l'Estat. Catalunya, Madrid i Andalusia, per aquest ordre, concentren aproximadament el 55% de les noves incorporacions i continuen encapçalant també el rànquing històric de donants.
1: En té més detalls la Laura Pons.
12: Són dades de la Fundació Josep Carreras que indiquen que el ritme de donacions enguany supera l'objectiu anual de les 26.000 inscripcions. Catalunya, Madrid i Andalusia aporten un 55% de les donacions, també, òbviament, pel pes demogràfic que representen aquests tres territoris. Pel que fa als transplantaments, la Fundació Josep Carreras ha facilitat 443 intervencions a tot l'Estat durant el primer trimestre de l'any i això és un 11% més que l'any passat, que l'any 2025. Que ja va ser un any rècord.
1: Com eren els comerços de la ciutat de Vic als anys 60? A més de mirar fotografies per veure-ho, ara és possible visitar-los de forma presencial gràcies a una iniciativa que recrea alguns dels establiments més utilitzats pels vigatans.
5: Es tracta d'un museu privat que està ubicat al centre històric. L'ha impulsat Isabel Cuixeres després de visitar les recreacions que també s'han fet a Salàs, al Pallars Jussà. A partir d'aquí va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. Amb tot això, Isabel Cuixeres vol que els joves coneguin l'origen de totes les facilitats que tenen avui en dia. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
13: El que jo busco és que entenguin que la vida ha canviat moltíssim i que els seus pares, els seus avis van posar els fonaments de la societat actual, la societat de benestar que tenen.
5: De moment, el museu fa visites en hores convingudes si l'espai funciona. Pel que fa al públic, Cuixeres té clar que vol ampliar i fer més exposicions en un futur. La seva idea seria recrear una barberia, una llibreria, una merceria o una escola.
1: Presó provisional per dos homes que portaven més de 86 quilos de drogues sintètiques al cotxe. La Guàrdia Civil va aturar el vehicle a la Jonquera, Marta Altimir.
14: El jutjat de Guàrdia de Figueres ha enviat a presó a dos homes de 26 i 43 anys que circulaven per la Jonquera amb més de 86 quilos de droga. Va ser el 4 d'agost quan els policies van parar el vehicle amb els dos sospitosos. En escorcollar-lo van trobar diverses bosses amb pols i pastilles. En total van comptar més de 150.000 dosis d'amfetamines i metamfetamines i els agents els van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Ara el jutjat de Guàrdia n'ha decretat l'ingrés de presó provisional.
1: 7:58.
0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una

0: gràcies al Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, el país, un futur per escriure.
1: Queda un minut per les 8 del matí. Laura Estrada, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: No em diguis que parlareu de l'eclipsi avui.
2: Com has sabut?
1: Doncs mira, no ho sé, intuïció.
2: Avui parlem de l'eclipsi, sí, cap aquí, de fet, a 9:15, pararem amb trànsit amb Ramon Lamiel, director, per precisament també saber com estan les carreteres a aquesta hora, si tothom encara hi ha a última hora, està algú decidint si anar cap al sud de Catalunya a veure aquest eclipsi, doncs amb què s'ha de trobar. Però no només tindrem a Ramon Lamiel. En el que farem aquest programa avui és parlar, per exemple, amb l'Alfons Bielsa, del vicepresident del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, també amb altres experts per cuidar-nos la vista, amb en Joan Anton Català, veu de coneguda pel programa, que és l'astrofísic, amb la Evelyn Segura, repassarem com els afecta als animals, o una altra curiositat, és un restaurant a l'Ebre que fan un menú adaptat a l'eclipsi.
1: Doncs tothom adaptat ja a aquest eclipsi, esperem, perquè sempre hi ha algun despistat. Gràcies, Laura.
2: Fins ara.
1: A partir de les 8, aquí a Catalunya, les freqüències de SER Catalunya, l'Hoy por Hoy continua aquí a la cadena SER.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Radio Manresa, al 95.8 FM, Cadena SER. Si vius al Bages i necessites contractar un servei funerari, segur que tens a veure o a prop teu. Teniu centres de Manresa, Artés, Balsareny, Navàs, Sallent, Santpedor i Sòria. Anem a serveis funeraris, sempre et fem costat, estem al teu costat. Anem a serveis funeraris. Truca'ns al 96-231-132.
2: Formeu-vos i treballeu en l'autònoma de seguretat. Impuls el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma de demora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ls a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 7 2 76 41 11.

Hamburger número 25, La Vineria. L'únic establiment especialitzat en vins saludables. Amb un especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Carballós, t'aconsellarà i et recomanarà sempre un lloc

0: Hoy por hoy. Ràdio Manresa, a la 95.8 FM, Cadena Ser.
1: El poble girava.
2: Sobre les 12 i els 12

Ràdio Manresa, a la 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. L'únic establiment especialitzat en vins saludables. Amb un especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós, t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor.

0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. El país. Un futur per escriure.
1: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado. Porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Menuda notición. Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
6: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
9: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
10: Referents amb tu.
12: Penso en tu.
13: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
14: Aquí comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te.
15: Caracole a uno, caracole a dos, remate.
16: És un animal.
17: Niña más,
18: el esférico a su bendecido piquero y con el 10 a la espalda.
19: Es la escaira, ahí está la culeta.
14: Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
20: Què passa? No, ho hem aconseguit, eh?
21: El què?
20: Hem preparat un programa.
21: Sí.
20: Sencer, eh?
21: Sí.
20: Fins la una.
21: Sí.
20: I no tenim cap contingut previst de l'eclipsi.
21: Hòstia, però bueno...
20: Hem aconseguit esquivar-lo.
21: Ja, a veure, no l'esquivaràs. Ja t'aviso jo, no l'esquivaràs.
20: No l'esquivaré, eh?
21: No esquivaràs res.
20: Hi ha sorpreses, tens
21: no
20: sorpreses.
21: Esquivaràs,
20: tinc
21: no
20: trampes
21: esquivaràs
20: en aquest guió, eh?
21: No, perquè hi hagi trampes, perquè d'alguna manera...
20: Sortirà d'alguna manera. Lluís Solà, com estàs? Bon dia.
22: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bon
20: dia. Dichosos los ojos, que diuen a casa meva, eh?
22: I no perquè no hagi treballat fins i tot de vacances.
20: No, has treballat moltíssim, però clar, hem tingut durant voltes...
22: Fa temps.
20: I pendent de totes les operacions, que ara les actualitzareu, que ja sentíem ara el butlletí, que el Follan ens explicava que de moment faria normal.
22: Normal.
20: I s'ha lesionat Sorloz. Per tant, si l'Atlético ja no et volia traspassar Julián, si comença la temporada amb sort lesionat, la cosa promet. Però avui, el nom del dia és Ferran Torres.
23: Que t'hi

0: Bé, la nit, just en directe, en Larguero, Nil, ens avançaves ja que avui Ferran no s'hauria de reincorporar amb la resta de campions del món a la disciplina del Barça. Té permís del club per no entrenar-se perquè està molt a prop el seu traspàs al Paris Saint-Germain, tot i que no sembla imminent. És a dir, no estem pendents aquí en directe a veure si... No. Es tancarà abans d'acabar la setmana segurament, però de moment Ferran ja té permís per no entrenar-se.
1: Aquesta és la situació, avui s'havien de reincorporar tots els campions del món que faltaven per reincorporar-se i no ho ha fet el Ferran Torres, amb permís ahir ja des de, per part del club, també de Hansi Flick, el millor per totes les parts, sabent que Ferran té un acord amb el PSG que vol marxar i que hi ha negociacions en marxa. Ha estat que el futbolista no entrenés amb el Barça i s'està a l'espera, com dius, d'arribar a un acord final, rondarà aquests 55 milions d'euros que el Barça tassava Ferran que volia per Ferran Torres, però el que ens apunten fonts properes a la negociació és que no és una cosa imminent que s'hagi de tancar ara, que inclús avui, és a dir, que pot ser una cosa que s'acabi de tancar entre demà i divendres, però totes les parts estan d'acord en que si no hi ha cap sorpresa majúscula, Ferran Torres convertirà aquesta setmana en nou futbolista del Paris Saint-Germain.
0: Anem cap a París amb l'Andrés Onrubia. Andrés, com estàs?
2: Hola, què tal, com estàs?
0: Com va el jet lag? Ja t'he visto dando vueltas al mundo este verano.
2: Bien, todo bien. Ya con ayer ya volvimos a trabajar y pero no hay nada de jet lag, la verdad. Pero algo más, pero todo genial.
0: Ya te escuchaba en la gradería del balcón con Ana Palet ayer por la tarde. Anoche sabíamos eso, que Ferran ya no entrena con el Barça y ahí en París pues ya esperáis a un campeón del mundo, ¿no? Una operación que tendría que cerrarse próximamente. Va a estar alrededor de los 50 millones y algo más en variables.
2: Eso es, sí. Según trasladan desde el PSG, en torno a 55 millones de euros, incluyendo los bonos, desde hace semanas, como bueno, bien habéis ido informando, ya había un acuerdo entre el conjunto parisino y el delantero español. Ha sido clave la figura de Luis Enrique, que durante el Mundial ya tuvo un primer contacto con Ferran y vio el PSG que estaba por la labor, incluso antes de darle el Mundial a España de unirse a la disciplina del conjunto parisino. Es una oferta económica bastante importante la que ha realizado por el todavía jugador del Barcelona, pero va a ser jugador del PSG en las próximas horas. Y desde París hablan también que después de la Supercopa de Europa de esta noche, pues todo se va a acelerar y antes del viernes debería a priori estar cerrado el traspaso de Ferran Torres.
0: Ara farem la prèvia de la Supercopa, que esta nit Unai Emery i Luis Enrique s'enfronten per la Supercopa d'Europa, Aston Villa, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Aston Villa, y vamos a ver qué rol consigue ganarse Ferran en ese equipo, ¿no? Andrés, tú que lo sigues, sabes que es un conjunto que ha ganado las dos últimas Champions y se está convirtiendo en referencia por la movilidad que tiene de los jugadores de ataque, es decir, un equipo que juega sin nueve fijo y que, a pesar de que Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, incluso Barcola son más fijos, sí que está haciendo una renovación de esas piezas móviles que le sirven de fondo de armario a Luis Enrique, que quiere eso, cinco o seis delanteros de garantía siempre para poder afrontar cualquier eliminatoria.
2: Tal cual, sí, eso es un equipo muy móvil que no tiene delantero, como bien has comentado, prácticamente los tres de ataque se mueven por todo el campo. Es verdad que está haciendo bastantes movimientos en ataque este año el PSG. Tenía cerrado prácticamente a Diomandé, pero finalmente se marchó al Real Madrid. Tiene también cerrado prácticamente a Mika Götze, el extremo del Ajax, que es otro jugador perfil muy polivalente, y el perfil es claro, ¿no? Futbolistas que puedan jugar en cualquier demarcación. Es cierto que yo creo que Ferran parte como suplente en el inicio de temporada, porque el PSG con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en la Champions estuvo los tres a un nivel fantástico. Llega como recambio, en teoría, de Gonzalo Ramos, aunque Gonzalo Ramos sí es verdad que era una pieza más fija, ¿no?, del equipo parisino, no tenía esa movilidad que puede aportar Ferran Torres, pero bueno, es un jugador que va a tener muchos minutos. Luis Enrique a lo largo de la temporada pasada rotó muchísimo, creo que va a rotar también a lo largo del presente curso, porque hace mucho hincapié en la recuperación física de los futbolistas y va a tener su oportunidad para intentar ganar su puesto en el once, que como digo, va a ser difícil al principio de temporada que sea titular por el gran nivel de esos tres de ataque. Y también tiene a Barcola, ¿no?, que no va a renovar, ya le ha dicho el PSG que no iba a renovar, pero el PSG pide 150 millones por el extremo francés y va a ser otro jugador que va a tener mucha competencia para intentar ganarse el puesto en el once.
0: Bestia, 150 por un jugador que no es ni titular indiscutible.
2: No, es una locura, sí. O sea, el Liverpool creo que ofreció recientemente 115 millones por Barcola, pero el PSG, aunque no vaya a renovar Barcola, que acaba contrato en dos años, pide 150 millones y el equipo que no llega a esa cifra pues no va a aceptar ninguna oferta por el internacional francés que no baje de 150 millones de euros.
0: No, es que si el Barça ho hagués volgut intentar, és que ficant Ferran no pagaves ni els cordons de les botes de Barcola en aquesta operació. Pues Andrés, vamos a estar atentos de cómo se desarrolla todo después del partido de esta noche y que el Paris Saint-Germain, que está esta tarde centrado en la Supercopa, acabe de culminar esta operación. Vamos hablando.
2: Gracias, un fuerte abrazo a todos, adiós.
0: La resta de Internacional sí que han tornat avui a entrenar-se, eh? Nil, Pedri, Rosplatí i companyia.
1: Pedri i Rosplatí, Lamine després de la festa que va celebrar ahir pels seus 19 anys, que ja és un clàssic en els primers dies de pretemporada, aquesta tornada de Lamine després de fer la seva celebració, tot amb normalitat, l'únic que no hi ha estat Ferran Torres.
0: Doncs Lamine, per cert, que va estar ahir a Montmeló fent una festa a una masia... que els expliqui als diversos promotors de festivals de música de Catalunya quina masia és, perquè la solen fer a Can Guitet, que és una zona on tot el Vallès, és a dir, des de la Garriga se centren els festivals de música de Can Guitet, que les facin a la masia on les va fer Lamine, que ahir els veïns d'aquella zona no se sent res. No se'n va enterar ningú de la festa de Lamine Yamal, perfectament discreta, per tant, escolta'm.
3: Bueno, es que hay muchas cosas que hay que saber, hay que entender... Y vosotros, es que vosotros no las entendéis.
0: Es que no te lo lleves, ¿eh?
3: El problema es que vosotros hay muchas cosas que no las entendéis.
0: A Lamine no te la importis, ¿eh?
3: ¿Quién es este?
0: Lamine Yamal, no te
3: la
0: importis.
3: Ah, sí, ¿eh? el chavalillo vuestro. Ah, no te preocupes. Todo estará bien.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Pues todo bien, hombre. Muchas gracias. Pues sí, muchas ganas de a ver si podemos acabar de hacer algún fichaje, si podemos acabar de hacer alguna incorporación. Por ejemplo, Ferran.
0: Avui Supercopa i demà Ferran, sí senyor. Que...
3: aquí mucha gente ya ha incorporado al PSG.
0: Que amb tu feia hat-tricks contra Alemanya, amb la selecció espanyola.
3: Sí, hacía tonterías.
0: Un xaval que ja està en rendiment.
3: Efectivamente. Nada, quería hacer una carta por si acaba fichando por nosotros.
0: Sí, per acabar-lo de convèncer per si hi ha alguna cosa.
3: Como tú quieras.
0: Que tens convençut.
3: Lo que tú digas.
0: Carta de Ferran a Luis Enrique per Ferran Torres per acabar de tancar aquest fitxatge.
3: Eso es. Querido Ferran, ya casi quería darte la bienvenida aquí al PSG. Somos un club muy humilde. La verdad que, bueno, propiedad de un señor que se ganó la vida con la compraventa de bienes fósiles. Pero bueno, ¿a ti qué te importa, no? Si celebraste el Mundial con una gorra de Donald Trump. Ya sabes que por A por B, los Martínez siempre hemos apostado mucho por ti. En la selección yo, por ejemplo, por lo cual me llevé hostias como panes hasta que me echaron a patadas. Y otro miembro de esta familia que también apostó por ti acabó encerrada 3 días en su cuarto escuchando la Arjada Van Gogh y viendo lo factual y en bucle. Pero aquí estamos, otra vez venimos a por ti. Oh Ferran, te voy a ser sincero, la verdad que he visto que Arbeloa quería chetar al Real Madrid. Y pues ya no voy a ser menos para el Barça, le voy a chetar un poco, chetar, una parada de estas que decir los jóvenes. Que, bueno, yo como soy joven, más que nadie, ¿verdad que sí?
0: Hombre,
3: sí me gusta. Si vienes a París, ya sabes lo que te espera. A las 5:30 de la mañana estamos todos en pie, vamos con la bici a hacer 3 etapas del Tour. Luego hacemos doble sesión de entreno, luego comemos algo, porque sin movimiento no hay alimento. Vamos todos juntos a hacer clase de georgiano con el bueno de Caravaggelia. Evidentemente cada 20 minutos paramos para hacer flexiones. Y luego pues ya la que te das cuenta es ganar la Liga y la Copa de Francia, que eso es un chupirritín. Y estás en cuartos de final de Champions, que para eso nos fichan en el fondo, nos van a fichar para 5 partidos de temporada, ya lo sabes. Hasta entonces, del chill, como decís, con la bici, cuesta abajo y sin frenos. Un abrazo y hasta pronto, espero. Ja veremos.
0: I cap a París, que s'anirà Ferran Torres quan s'acabi de tancar aquest fitxatge. La mala notícia de la setmana ha sigut la lesió de Roni Bardakji. Nil,
1: sí.
0: Ens ho venies explicant fa 2 dies, però vaja, des d'ahir la tarda el club ja ha fet pública la informació mèdica que s'haurà d'operar del genoll.
1: Sí,
0: l'hauran
1: d'operar d'aquest genoll, lligament encreuat anterior de la seva cama dreta. Ja és la segona vegada que es fa aquesta lesió de Roni Bardakji, tot i ser tan jove, que només té 20 anys. Ho va fent uns partits reduïts als últims exercicis de l'entrenament del dilluns, i això ha fet que el Barça, doncs, com explicàvem ahir, hagi adoptat aquesta posició d'apartar, com mirem en certes parts de l'entrenament, a futbolistes que creu que han de sortir. I després del cas de Roni Bardakji, doncs és més senzill que els futbolistes també ho entenguin, perquè evidentment quan estàs en un equip que t'apartin pot crear polèmiques, però veient el que ha passat al seu company, doncs i els jugadors del Barça com Héctor Forta Cosa també entenen, perquè saben que hauran de sortir, i el cas de que patir una lesió greu pot crear-los problemes a la seva carrera.
0: Entenc que no va ser agradable pels que ara entrenen al Marge, que això vulguis que no sempre et pot tocar l'amor propi, però en el fons han de fer l'exercici de que s'han d'agafar com que és protegir-los perquè puguin trobar un destí on demostrar els futbolistes que són, cosa que Roni trigarà temps a poder fer, perquè Martí Junca, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Ahir, quan coneixíem el diagnòstic, parlaves amb el doctor Tramulles i t'explicava que aquest genoll de Roni, que ja s'havia lesionat una vegada, no és del tot estrany que hagi tingut la mala sort que li torni a passar.
4: Sí, perquè sobretot amb els jugadors joves, tal com és Roni Bardaj, que té 20 anys, doncs la probabilitat de recaiguda és molt més elevada i després el procés de recuperació d'aquesta lesió doncs també és molt més llarg. Estem parlant de que una lesió de creuat, ara mateix els tempos que es porten és de quasi bé un any, i en cas d'una recaiguda, doncs, i en un jugador jove, estaríem parlant de 13-14 mesos de recuperació, perquè un dels factors que més influeixen doncs, en aquest procés és la recuperació psicològica, i més per un jugador com ell, que és un extrem explosiu dinàmic, doncs encara els hi costa molt més recuperar la confiança.
5: És evident que estem parlant per sobre volant. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat en un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu, em deia, a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites, amb la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de relació de recaiguda d'un lligament creuat està entorn al 20-30%, però que amb adolescents, i podríem dir que el Roni pues, bueno, és a la vora d'adolescència, puja fins al 40%.
4: A més, Roni, el context que tindria per tornar a incorporar-se al Barça no és gaire favorable, aquesta temporada no ha tingut gaires minuts, és el suplent de Lamine Yamal, s'ha fitxat a Adeyemi, doncs diríem que no és el context més favorable per poder tornar a agafar rodatge, i el doctor Tramulles doncs, creu que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
5: Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas, o de qualsevol lesió, o de qualsevol problema d'un esportista, que no són lesions, i en sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça el té i ho farà.
0: Al final és el més important, que el futbolista pugui recuperar-se plenament al 100% i quan estigui bé físicament, doncs que trobi on tornar a tenir continuïtat per tenir el seu màxim nivell. Ja veurem on són tots plegats quan torni Roni Bardaj. Gràcies, Martí, quedat per aquí, que m'has d'explicar més coses, però encara en clau Barça, ja ho vam dir, Nil, que Rodri anava per més llarga per la sortida de Ferran fins i tot.
1: Sí, que l'operació que més semblava a prop en aquest moment era de Ferran, bastant a prop que ja avui no s'entrena. El tema de Rodri pendent de que el Barça faci una nova oferta, les dues parts, hi ha optimisme, sembla que s'han d'acabar entenent, que no hi haurà cap problema perquè això passi, però és evident que el City de moment manté aquesta postura. El Barça, que podria fer una segona oferta que arribés als 60 milions d'euros, a mi la sensació, si em preguntes d'opinió, és que el traspàs acabarà tancant per uns 60 fixes més variables que poden arribar a 70. Ara mateix el Barça de moment sembla que farà una altra oferta que pugui rondar els 60-65 entre fixes i variables. Veurem què diu el City. En tot cas, tot continua igual, les dues parts volen que es faci respecte a la decisió del City del jugador, però vol cobrar el que creu que val el seu futbolista, que ha estat el millor jugador del Mundial.
0: Per tant, recalquem, primera oferta 45 més 5 no acceptada, la segona oferta amb els variables aniria fins als 60, i pel que vas palpant del que poden arribar a oferir uns i estan disposats a vendre uns altres, creus que ens anirem amb variables inclosos cap al 70?
1: Sí, jo crec que es tirarà el Manchester City una mica més per sobre d'aquests 60.
0: Veurem. Em va cridar l'atenció i la graderia del balcó. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Que ja hi ha dos entrenadors del futbol formatiu del Barça, ahir va ser Albert Sánchez, que ens han dit que l'arribada de Rodri no té per què ser tan mala notícia com sembla per Marc Bernal.
6: Exacte, ho va fer l'Albert Sánchez, que actualment és l'entrenador del Dunkerque de la segona divisió francesa, però la temporada 24-25 va ser l'entrenador del Barça Atlètic. Abans havia estat també a l'equip com a assistent de Rafa Márquez i va dir que, tot i que, evidentment, Rodri traurà minuts per Bernal al mig del camp, el Marc és un jugador que pot jugar a moltes posicions.
7: Si un jugador com Rodri, doncs, li traurà en protagonisme. Això és així, no? Però, bueno, és que estem al Barça. És que el Barça ha d'haver competència, el Barça han d'estar els millors. I és així. Jo crec que inclús ell es sent més còmode tenint aquesta, o sigui, amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? A nosaltres moltes vegades jugar d'interior, jugar de 8, perquè té bona arribada. Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
6: Per tant, posant en valor l'arribada de Marc Bernal a l'àrea, que podria avançar la seva posició si arriba Rodri Hernández, també va parlar de Marc Casado, un jugador que ho venim comentant, acabarà marxant del Barça aquest estiu. Marc Casado, per Albert Sánchez, va ser el seu capità.
7: Bueno, a mi Casado ha sigut el meu capità 3 anys al Barça. Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casado és que és culer, que és el més culer que hi ha. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha complert el seu somni. Sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és un culer. És culer, culer, culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, doncs que al final marxin, doncs, bueno, com a culer, ja et parlo com a culer, et sap greu.
0: Sembla que quan un somia les expectatives són altes, però òbviament, com diu l'Albert, s'ha de posar en valor el que aconsegueixen els que arriben a estar diverses temporades consecutives amb el primer equip i si poden guanyar títols amb el club de la seva vida, com és el cas de Casado, millor. I ara, doncs, si li toca guanyar-se les garrofes a un altre costat, segur que trobarà on brillar, que no oblidem que quan va tenir continuïtat 6 mesos al primer equip va arribar a ser internacional i el Meana ens deia, para de la Fuente, si sigue jugando en el Barça... És futbolista per a l'Eurocopa, que va acabar guanyant a Espanya. Va perdre minuts aquella recta final de temporada i no hi va anar, però que ningú s'oblidi en els moments de menys protagonisme de Casado, que és un futbolista on hi ha fusta. Palet, a part d'això, fa dies que no ens portes a PortAventura, eh?
8: No us porto...
0: Més a PortAventura, al Parc Aquàtic.
8: No us porto a PortAventura, però em sembla que avui tornem a tenir entrades.
9: Avui tornem a tenir entrades. De fet, mira, sí? Farem una cosa.
0: Avui ja, tornem a entrades a PortAventura?
9: De què ha dit el Teje que no ens lliurava avui?
0: De l'eclipsi.
9: Efectivament. Doncs a partir d'ara, quan sentiu en algun moment la paraula eclipsi, truqueu al 933-44-1411, si és que el telèfon encara no ha canviat.
0: No, és el mateix.
8: De moment és el mateix, la gent ja està trucant, però és que no és ara, no, és quan tornin a escoltar la paraula màgica.
9: Exacte, ara les línies estan compromeses. Doncs això, quan sentiu la paraula eclipsi, aquesta no val, sinó a partir d'ara... Truqueu, que us endureu entrades per Caribe Aquàtic Park, que és el parc aquàtic de PortAventura, que ara la veritat és que fins i tot ve més de gust.
0: Home, i han posat la zona pirata aquesta, la Coral Bay, que és fantàstic.
9: És una passada, eh? A més a més, zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa. Només a PortAventura World, ja ho sabeu.
0: Saps que tot es veu molt bé, això que ha passat aquest vespre?
9: Ep.
0: Des de Galícia.

0: Un Mourinho que aquesta passada nit ha presentat el seu documental a Netflix. Arnau Santero, bon dia.
1: Què tal? Tens
0: bon dia? Això vol dir que ja tinc gana. I ha deixat diverses perles. Ara sí, que sí. Tornarà a ser archienemic del Barça o archirrival esportiu, si no us agrada la paraula enemic.
2: Archienemigos, sí, sí. Es una obsesión la vuestra.
0: Y la teva no, ¿eh?
2: ¿Yo? Soy entrenador de Real Madrid, no puedo... ¿Qué tengo que hacer?
0: Què ha explicat Mourinho dels seus anteriors anys contra el Barça?
1: Doncs moltíssimes coses. El documental consta de 3 capítols només, tot sigui dit. Repassa la seva història, la Champions amb l'Oporto, l'arribada a Chelsea, el triplet amb l'Inter i, òbviament, parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
2: ¿Qué el Barcelona tiene contra mí? Tienes que hablar bien.
1: Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que el context l'acompanya completament, un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
3: From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
1: I de fet estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
3: There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team, then you can kiss the guy, but not now. This
0: is all, exactly. You can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
2: Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que tú, si tú estás en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
0: El tall deia kiss, no kill the guy, no?
2: No kiss.
1: Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, al vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
4: Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
1: 40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
3: Some guys didn't need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say, come up.
0: Igual no t'hauria anat malament, eh?
2: Jo, un año sabático es de debilidad. És de persona dèbil. Jo voy a descansar cuando esté muerto.
0: El que passa és que les altres temporades són més curtes.
2: Altres coses que són...
0: Que eliminen més aviat de les posicions, que lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes les temporades.
2: Una altra cosa que és simplement de debilidad és estar calvo com una sèpia, per exemple, o com tu, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ya está, parece salido del 1850. Solo te falta el collarín de Carlos II. No sé, tu sabràs, tu eres weak.
0: No, bebés, no, està bé perquè en any sabàtic no es cobran finiquitos.
2: Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos tú.
0: Que em fotin fora cada dia, eh?
2: Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
0: Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
2: ¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
0: Encara no.
2: Oh.
0: Encara no.
2: Entiendo por qué. No entiendo por qué. Tú no tienes un documental todavía. Como bueno
0: jo
2: que
0: eres. Jo no entenc, perquè els últims...

0: Vindrà abans el Pedro Follan al butlletí de la SER a explicar-nos que Julián s'ha entrenat avui amb normalitat, que a més s'ha lesionat Sorlot i es perd l'inici de la competició. Dic que afecta l'operació Julián, vaja, amb l'Atlético arraconat en banda tampoc per mai gaire sentit, però sí que vull fer un flash ràpid amb l'entrenament de l'Atlético. Follana, com estàs? Bon dia.
1: Com va? Bon dia.
0: Perquè avui ja sí que s'han vist cara a cara, Julián i Xolo, i per tant han tingut ocasió de, com a mínim, de saludar-se i les properes sí, hores a veure si rasquem com ha anat aquesta trobada.
1: Sí, s'han saludat, és normal, també s'han vist i en Julián ha explicat un poc per amunt la situació com, o com es sent. No teníem més informació de si ho ha fet amb més o menys intensitat, exactament el contingut d'aquest retrobament de la Pau Simón amb Julián Álvarez, i el que s'ha retrobat amb Llorente, el que s'ha retrobat amb Baena, en el que ha felicitat pel títol mundial, i òbviament amb Julián, que Julián avui ja ha entrenat a les ordres de Pablo Simeone, ha fet la primera part amb la resta internacional, però ja després directament dins del partidot, inclús la segona rotació del partit de Pablo Simeone l'ha posat la davantera juntament amb Lukman, i més perquè Sorloth, que ja ve una setmana aquí entrenant en solitari, s'ha lesionat, estarà entre 3-4 setmanes de baixa i per tant no podrà començar la Lliga, que tenia tots els números per poder-se titular el dimecres que ve, la primera jornada de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara veurem com evoluciona tot això. Aquí les postures estan molt clares, sabem que valen Julián, perquè s'ha dit per activa i per passiva i tothom ho té més o menys clar, i sabem clarament què vol l'Atlètic de Madrid, perquè ho ha dit el seu màxim conseller delegat, Gil Marín, i a partir d'aquí l'entrenador poc pot fer. Ja va dir en públic a Corea que havia xerrat Gil Marín i ho havia deixat molt clar, per tant, ell com a entrenador remata les paraules del conseller delegat de l'entitat. Òbviament, a partir d'aquí, dins el vestidor no està massa content amb aquesta situació, perquè entenen que és molt incòmodo, el jugador n'hi ha que senten més l'Atlètic de Madrid, els capitans, en Coque, Llorente i companyia, tens llavors un jugador que saps que ha dit que se'n vol anar, però saben que si queda, estan tots disposats a ajudar-lo, a recolzar-lo, i també tenen molt clar que aquí, si ell vol solventar i revertir aquesta situació en l'afició, no li queda més remei que dir que va ser un error, aquelles declaracions que va fer públiques en el Mundial, i demanar disculpes en certa manera per intentar, sobretot amb l'afició, revertir aquesta situació si queda a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
0: Doncs seguirem pendents de com pugui evolucionar la qüestió, sobretot aquesta setmana, ara que Julián ja treballa amb normalitat compartint espai amb Simeone. El Follana, com sempre, ens ho acosta tot. Fulli, quan acabi l'estiu i ens trobem per primera vegada, les dues primeres rondes les pago jo. Una abraçada.
1: Que vagi bé, una abraçada.
0: Pendents també a l'RCD Stadium, que d'aquí uns minuts, a partir de l'una del migdia, es produeixi la presentació oficial d'Unai Núñez com a nou jugador de l'Espanyol. Andrea de la Torre, bona tarda.
2: Bon dia, Tefe.
0: Bon dia, és que de veritat, m'heu d'anar corregint tota
3: l'estona. No, bon dia, bona tarda, és igual, aquí tot és correcte.
0: Jo ja els he dit als oients que quan dic bona tarda és que començo a tenir gana. Andrea, suposo que t'ho preparat, no?, perquè comenci aquest acte en el que després també parlarà Monchi.
2: Doncs sí, estem ja en directe des de l'RCD Stadium en els minuts previs a la presentació del quart fitxatge, Unai Núñez, que ve cedit pel Celta de Vigo, i Monchi també compareixerà per atendre les preguntes dels periodistes i conèixer una mica més de prop tots els detalls d'aquesta nova incorporació i fer balanç del mercat i del que ve a partir d'ara.
0: A més, aquesta tarda, si et sabés com estàs.
4: Què tal, Tege?
0: El Barça femení s'estrena a la pretemporada.
4: A les 7 i en directe per Esport 3, les de Pere Romeu disputaran el primer amistós del curs davant del Montpellier, el Johan Cruyff. Ho farà sense Aitana, encara amb un pla individualitzat, i sense Quica, que es va lesionar a l'estaig d'Andorra. Podrien debutar els fitxatges que han arribat fins ara, perquè totes quatre han entrat a la convocatòria: McCami, Van Asten, Martina i Caroline. El club repartirà ulleres homologades a les primeres 1.500 persones que entrin a l'estadi, perquè el punt màxim de l'eclipsi coincidirà amb la segona part. I ara mateix està jugant l'Espanyol femení. Va guanyant 1-0 a l'Europa en el minut 51.
0: Mira, palet, com corre. Avui ha dit tant de repercebut, la Sier, però els rients són rapidíssims. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, muy bien. Aquí intentando atento al eclipse.
0: Hombre, ya no sabes poco, ¿eh? Me la he comido hasta yo, me he tenido que hacer un gesto. ¿Desde dónde llamas, Roberto?
5: Des de Barcelona, des de
0: l'Eixample. Des de l'Eixample.
3: Molt bé, doncs escolta, per tu, quatre entrades per anar a Caribe Aquatic Park, que ja sabeu que, bueno, és que a més ara, amb aquesta nova àrea pirata, la Coral Bay, aquesta zona familiar, amb piscina multiaventura, una piscina única al món, per cert, amb una pila de tobogans, la primera watercoaster d'Europa, ja veureu que

0: a PortAventura World, vagis on vagis, tu passes de conya.
1: I que amb les nits càlides que tenim últimament a l'Eixample, tenir un dia de...
0: Sí, tenir un dia de...
1: Amb la família anirà bé.
0: D'aigüeta.
2: Molt bé, molt bé. Sí, sí, fa molta calor.
1: Robert, no pensis que l'Anna t'agafa les dades.
2: Moltes gràcies.
1: I tenim també el Jordi. Hola, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
1: Des d'on ens truques?
3: De Tarragona.
1: De Tarragona capital o d'algun
3: capital.
1: Poble?
0: Home, a tu queda bastant a prop.
1: Sí,
0: o sigui, pots anar a peu, com aquell que
1: anava a dir, pots anar-hi anar en bus.
3: Correcte.
1: Doncs, escolta'm, Jordi, de vacances o t'ha tocat currar aquest estiu?
3: Hem fet un parell de setmanetes i la propera, el dilluns, arrenquem
0: en
3: una setmaneta més.
0: En dos tantes.
1: Clar que sí. Doncs, mira, no pengis, que t'agafen les dades i així podreu aprofitar per anar...
0: I enhorabona.
1: ...al Calilla Aquàtic Park. Gràcies per escoltar-nos.
3: Moltes gràcies.
1: Rematem les notícies perquè la Lliga Endesa ha fet públic aquest matí el calendari de la temporada.
4: Començarà cap de setmana el 26-27 de setembre. El Barça debutarà al Palau contra el Lima Coruña. La Penya visitarà el Breogán. Girona rebrà l'UQ amb Múrcia. Manresa jugarà a Bilbao. I el Lleida s'estrenarà a la pista del vigent campió, el València. El primer derbi arribarà ben aviat. Penya-Barça el 18 d'octubre. Una setmana després, Girona-Penya. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el 27 de desembre al Palau i el 28 de març a Madrid. I l'última jornada tindrà dos derbis, Barça-Girona i Manresa-Penya.
1: Els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué buscarà avui classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
4: Ho farà la sessió vespertina a partir d'un quart i cinc de deu a les semifinals. Si es classifica a la final serà demà a la nit. Ahir va arribar la primera medalla per la delegació espanyola de la mà de Marta García en els 5.000, que va declarar després que això compensa tot el patiment.
5: Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa compensa todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
1: De natació, Ainhoa Campabadal i Tennessee Hércules s'han classificat també aquest matí per les seves respectives semifinals.
4: Campabadal ha estat sisena en els 200 lliures i Hércules vuitena en els 50 esquena i també s'han ficat a les semifinals del 4% lliure femení. Ahir Nil Cadavall i la mateixa Hércules van ser sisens en la final del 4% mixt, mentre que Luca Hook va ser segon a les semifinals dels 100 metres lliures. El de Sant Pere de Ribes diu que es nota molt ràpid.
6: Bien, la verdad que mejor que nunca. Sesiones de entrenamiento donde simulamos la competición, donde nadamos rápido. La verdad que creo que nunca había nadado tan rápido, que igual llego a la competición y subo mis tiempos, pero yo ahora mismo me noto muy rápido.
4: La final serà avui poc abans de les 7 de la tarda.
1: Estarem molt pendents. Són les 12:51, passem per les xarxes.
7: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: Our Media Channel, sí, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
1: Hola, Pujals, bon dia.
10: Què tal, bon dia. Avui us porto...
1: Avui
10: tenim estrena. La nova sabarreta, la tercera equipació del Barça.
7: Jugadors.
10: Això que sentiu és una mica tètric, seguim. Però és...
1: Bueno, tètric no.
10: Un punt. Si només ho escoltes és un punt tètric.
0: Sí, però... la Laia, que té la veu bastant dolça, diguéssim, i ja, això...
10: Sembla
0: que vingui a fer una pel·li de por.
1: Sembla l'anunci del... Com es diu allò? Del Tibidabo? No sé.
0: Per exemple, del terror. Exacte.
1: Sí.
10: No, és la tercera equipació del Barça, que de fet el lema és presentem la nostra tercera equipació inspirada en aquell sentiment d'assumir amb el Barça des de petits i petites, perquè no sé si l'heu pogut veure, però és d'aquest blau tan característic que el Barça, he comptat, ha dut fins a 11 ocasions.
1: Blau o verd?
10: Aquest blau o verd, saps que la gent hi ha discussió entre si és més blau o més verd.
1: Són dues tonalitats, és com mitja samarreta de cada verd.
10: Exacte, doncs aquest estil, aquests colors, l'ha dut fins a 11 vegades. La primera vegada va ser la temporada 1981-1982 i l'última va ser la 19-20. Esperem que aquest any al Barça li vagi millor que la temporada 19-20.
1: Sí.
10: Però bueno, aquesta és la tercera equipació, per tant ja les tenim completes.
1: Diuen per això que està inspirada en els anys 90, que entenc que és l'any de la Recopa d'Europa de Ronaldo, no?
10: El
1: 96, que també tenia diverses tonalitats de verd, tot i que era simètrica.
10: S'assembla molt, és a la que més s'assembla.
1: Sí,
10: exacte,
1: la que al final guanyava el PSG de...
0: Sí, era guapíssima.
1: Recordes com es deia el porter?
0: No.
1: Bertran Lamà. Lamà. Em feia molta gràcia perquè, clar, quan aturava, el Pere Escobar, que narrava TV3, era la mà de Lamà.
0: Clar, evidentment.
1: Era... Sí. El penal li va fer un central que es deia Engotí, diria.
0: Ni idea.
1: No sé com va guanyar.
0: Jo no me'n recordo. Jo era molt petit. Aquests són els pocs anys que ens separen.
1: Sí.
0: Que jo tu recordis algú.
1: Tenia 8, un tenia 6.
0: I jo recordi a Ronaldo.
1: És aquella frontissa. Doncs avui es dirimeix un altre títol europeu. Gràcies, Laia.
10: A vosaltres.
1: I és la Supercopa d'Europa, Martí Junca encara per aquí, que enfronta, com dèiem abans, Luis Enrique i Unai Emery amb arbitratge d'aquell col·legiat somalià que Trump no va acceptar als Estats Units perquè xiulés el Mundial.
11: Exacte, com dius, no el van deixar entrar i com una mena de premi, de recompensa, doncs li donen aquest partit, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa, campió de l'Europa League, avui a les 9 a Salzburg. El PSG, l'equip francès, arriba com a principal favorit amb tots els efectius disponibles, però molts d'ells encara han aterrat fa molt poc, és el cas, per exemple, de Fabian o dels internacionals francesos, i precisament d'això n'ha parlat el seu tècnic, Luis Enrique, dient doncs, que no han tingut la preparació pròpia del que seria una final d'aquestes característiques.
12: És una situació surrealista, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
11: Clar, per exemple, perquè el Barça juga aquest cap de setmana contra el Basilea, un amistós amb els internacionals que s'acaben d'incorporar ara mateix, i el PSG té una final d'un trofeu molt més important. Pel que fa a l'Aston Villa, potser no se l'han pres de la mateixa manera que el PSG, perquè han desconvocat a Emi Martínez, a Esri Konsa i a Oli Watkins, els tres jugadors puntals de l'equip, i a més també és un equip que ha patit grans canvis, l'Aston Villa, perquè aquest any doncs, li han marxat dues de les seves estrelles, Morgan Rogers traspassat al Chelsea i Tielemans al United, però malgrat els canvis, John McKean, el capità de l'Aston Villa, diu que encara no han tocat sostre.
13: Hi ha hagut molts canvis, però si mires la resta de clubs d'Anglaterra, també n'hi han hagut molts. Entrenadors canviant, jugadors... Nosaltres mantenim el nostre bloc principal. El mateix entrenador, el mateix mètode, el mateix desig d'aconseguir més i més. Molta gent pensava que fa dues temporades havíem arribat al nostre nivell màxim, però vam demostrar que no.
11: El duel a les banquetes, aquest Emery i Luis Enrique, és un que s'ha repetit durant diverses vegades els últims anys. Per exemple, uns que recordem més, la final de la Supercopa d'Europa, el mateix trofeu entre Barça i Sevilla de l'any 2015 a Tbilisi, aquell 5-4 entre, com dèiem, Barça i Sevilla, que es va acabar enduent el Barça, efectivament. També, per exemple, la mítica remuntada del Barça al PSG, el 6-1, Luis Enrique a la banqueta del Barça, Unai Emery ho feia a la banqueta, aquest cas, del PSG. Així doncs, l'entrenador guipuscoà s'ha desfet en elogis a Luis Enrique.
14: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
11: Així doncs, Aston Villa, PSG, Unai Emery, Luis Enrique s'enfrontaran avui a les 9, recordeu, a Salzburg, Supercopa d'Europa.
1: Amb la tovallola encara penjada al coll perquè els dos tenen futbolistes importants, mundialistes de vacances o tot just tornant. Doncs amb això arribarem a la una del migdia, Luis.
15: Muchas gracias, muchas sort, gracias, Unai. Tu també eres aceptable. Tu també eres un entrenador aceptable. Está muy bien, me gusta. Home. Me gusta lo que ha dicho.
1: La millor nit de la teva vida te la regala ell.
15: Exactamente, muchas gracias. I Di María... també.
1: Nadi, pausa al butlletí i us deixem amb la treva. No, avui la treva us hem donat nosaltres, que hem aconseguit estar una hora sense fer-vos continguts de l'eclipsi.
15: Oi, gafes homologades,
1: Compte, paciència, si us moveu per la carretera per anar a veure l'eclipsi al butlletí i sobretot preneu totes les precaucions a l'hora de protegir tot el tull. Adéu-siau, demà més que t'hi jugues.
15: Hombres, que si no vais a poder ver los partidos de Frenkie de Jong.
7: Que t'hi jugues.
16: Cadena SER. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys el TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre, algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
17: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. el meu massa canviat.
16: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
18: Cerc Catalunya, al costat de les arts escèniques.
19: Tet, tet, tet, tet.

0: Treva. Se necessita un total d'hostilitats entre enemics.
1: Bona tarda, és la 1 i 7 d'aquest dimecres 12 d'agost, del que portem dies parlant, bueno, més concretament del vespre d'aquest dimecres, l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya i que ens té a tots una mica amb l'energia desbordada. És per això que us hem preparat un programa especial acostant-vos a una manera més inclusiva de viure aquest dia.
2: I és que queden 7 hores i 21 minuts perquè sigui les 20 i 29, que falti un minut per dos quarts de vuit.
1: I quina manera de complicar-te.
2: Sí, m'he ficat en el bolic. Bueno, total, esperem que tingueu tots els que vau veure les ulleres a punt i la ràdio al costat. I és que us portem una manera diferent de viure l'eclipsi i és sentint-lo, tal i com ho fan també les persones cegues. Com viuen un dia com avui? En parlarem amb la Laura Coca, cap de Recursos Humans de la ONCE, i amb el Jorge Rivero i el sistema Line Sound per viure l'eclipsi a través del so.
3: I posarem música, ja que ens visitarà la Laura Andrés per portar-nos el seu One Hit Wonder, que té molt a veure amb el fenomen que viurem avui. Sí, amb l'eclipsi. I de pianista a pianista, ja que també coneixerem com es dona treva l'Ignasi Terraza, pianista sec i un dels referents del jazz a casa nostra. Doncs anem, comencem a viure l'eclipsi a la cadena SER i SER Catalunya. Benvingudes, això és la treva.

0: 12 d'agost, per fi, perquè no sé si us heu assabentat que avui hi ha un eclipse. Sembla que el món s'ature i mireu que no acostuma a fer-ho per fenòmens naturals, que més voldríem, la veritat. Així, a Catalunya, l'eclipsi es veurà per Lleida, Tarragona, sobretot a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A una vintena de localitats com Alcanar, Altafulla, L'Amposta, Cabrils, Constantí, l'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp, Reus, Santa Bàrbara o Valls, i moltes altres. Tot i que no sabem si tindreu lloc perquè des de fa setmanes, inclús mesos, està tot esgotat.
1: Tothom n'està pendent. Operacions especials de trànsit, ulleres especials agotades des de fa mesos, tots els pobles on es veu l'eclipsi han organitzat activitats i què dir-vos dels mitjans de comunicació que n'hem fet monotema aquestes últimes setmanes. Sembla que no és per menys, ja que el fenomen que es veurà avui, a les 20 i 29 minuts del vespre, no es tornarà a veure fins al 2180 i crec que no hi serem.
0: Jo crec,
1: espero.
0: Crec que no.
2: Esperem que sí. No. Llavors, en un dia tan important, a la treva ens hem preguntat, quan el món s'atura amb un fenomen visual, què passa amb la gent que no hi veu? Per això hem convidat avui a la Laura Coca, que la Laura és la cap de cultura de la ONCE a Catalunya. Bon dia, Laura, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Preparada per avui o no?
3: Preparadíssima, ja fa molt de temps que ho estem preparant i, bueno, avui acabarem a Reus, a veure, per poder veure l'eclipsi.
1: Perquè, Laura, si a priori la ONCE, persona cega i eclipsi semblen antònims.
3: Clar, inicialment sí, no, perquè com gaudim nosaltres d'un fenomen així, però ho podem fer gràcies al CSIC, al Jorge Rivero, en aquest cas, el divulgador científic, que va començar a fer uns tallers amb nosaltres allà a la ONCE fa uns mesos, ja, bueno, portem uns quants, perquè no només s'ha fet aquí a Barcelona, sinó a moltes de les nostres agències, com Hospitalet, a Sabadell, a Reus. I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és. I, bueno, es va explicar també tipus d'eclipse, ens va posar sons de com les capes del sol, de la terra, com que es veu que tenen un so, que jo això no ho sabia, però ens va posar també els sons. I bueno, res, vam començar així i a l'últim d'aquesta part del taller ens va portar l'aparell, que és per nosaltres el principal, que és el Light Sound, on, bueno, connectem uns auriculars o un altaveu, en aquell cas ho vam fer amb un altaveu perquè tothom pogués sentir, no?, perquè només hi havia un, i és un aparell on emet un so i quan l'eclipsi ja és total desapareix aquest so i quan la lluna es retira torna un altre cop aquest so perquè nosaltres sapiguem quan s'està apropant, quan està en el punt exacte i quan ja s'està allunyant, no? Bueno, a part ens va explicar doncs, els fenòmens naturals que hi hauria avui, no?
1: I quins?
3: Per exemple, em va cridar molt l'atenció que la temperatura baixa de 10 a 15 graus, que els ocells, clar, ocellets, els animals, la natura es va dormir, que jo vaig flipar amb això, perquè quan estigui tot fosc, clar, ells entenen que és fosc i anem a dormir i quan faci de dia un altre cop despertem. I el que em va cridar l'atenció va ser això.
2: Tot el que expliques, clar, és una feina de la por. Quant temps fa que esteu preparant aquest eclipsi d'aquest vespre?
3: Nosaltres portem molts mesos, portem 5-6 mesos segur. Segur, conscienciant a la gent, fent, no?, preparant-nos nosaltres també per poder gaudir d'ell, fent aquests tallers que agraïm molt que ens hagin fet.
0: I llavors, l'eclipse inclusiu estarà a tots els llocs on es pot veure l'eclipse, a tots els pobles?
3: Per lo que jo tinc entès, el Light Sound estarà en 20 municipis, em sembla que ho havies comentat abans. A Reus sí sé que hi haurà algun aparell més, vale? on pues, intentarem compartir, no?, entre tots amb auriculars i també hi haurà algun en altaveu, però si tots aquests hem arribat, em sembla que 20 municipis, ens va dir el Jorge, amb aparell.
0: Parlem d'uns aparells que sonen així.
1: Com més fort és el so, és perquè el detector capta més llum. I a mesura que va disminuint la llum, en el cas de l'eclipsi, que es tanca tot, es queda tot a fosques, comença, es queda en silenci. A veure, és una bogeria, què és això, d'on surt, com funciona? Com que no volem fer-li un examen d'informàtica o tecnologia a la Laura, hem convidat a aquesta conversa al Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Jorge, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Jorge, hem sentit el so que fan aquests aparells, fan més soroll quan hi ha més llum i estan en silenci a la foscor. ¿Cómo fan? ¿Cómo funcionan?
4: Sí, estos son unos aparatos que se llaman Light Sound, que se desarrollaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos de América, en el año 2017, porque ellos plantearon, claro, si vamos a hacer unos eventos de observación de eclipse, ¿qué hacemos con gente que no puede ver, ¿no? Y es importante poder incluir a todo el mundo, ¿no? Y esto se ha usado, pues, en la última década en muchos lugares, y nosotros, desde el proyecto Eclipse Inclusivo, pues lo hemos traído esta tecnología, hemos podido producir, gracias a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, hemos podido producir más de 100 dispositivos para poder distribuirlos en diferentes lugares de la península. Y funcionan de la siguiente manera: hay un sensor de luz y lo que hace es recoger toda esta intensidad que nos viene del sol, y tiene un pequeño ordenador dentro que lo que tiene es un código informático que lo que hace es que transforma, digamos, esta luz en sonido. Entonces, como bien decías, pues cuando hay la intensidad muy fuerte del sol, pues la asocia a un sonido como de flauta, así muy agudo, mientras que cuando la luna empieza a pasar por delante del sol, pues cada vez ese sensor de luz pues irá recibiendo menos energía, menos luz, y entonces hace que el sonido pues se vaya transformando, cada vez siendo más grave, hasta que se asemeje como más un sonido parecido a un clarinete, cada vez será menos intenso. Entonces, digamos, cuando llega casi a la luna a tapar prácticamente todo el sol, pues será hay unos clics que un poquito recrean, digamos, las cigarras al atardecer, pero después también cuando está totalmente apagada la luz, digamos que la luna tapa completamente al sol, pues ya este sensor no recibe luz, y lo que pasa, claro, es que hay como un silencio. Entonces, en esta totalidad, en este minuto, dos minutos, dependiendo de dónde estemos, donde no recibamos ninguna luz del sol, estos aparatos no producirán sonido. Y entonces después, cuando, digamos, la luna empieza otra vez a salir del sol, a dejarlo despejado, se producirá el mismo proceso, pero al contrario, ¿no? Irá desde más grave hasta más intenso cuando ya no haya nada delante del sol, ¿no? Y entonces esto nos servirá para no solo para durante el día 12 de agosto mirar el cielo, pero también para escuchar el cielo.
1: Y claro, Jorge, aquests aparells es poden fer servir de manera individual, tu els hi fiques uns auriculars i escoltes tu l'eclipsi, però també de forma col·lectiva perquè els posareu connectats a uns altaveus.
4: Exactamente, sí. Dependiendo de los lugares donde tengan, pues quizás solo un dispositivo o tengan varios dispositivos, pues claro, si solo tienes uno, lo interesante también es tener, claro, una experiencia colectiva, ir escuchando todos juntos, digamos, el eclipse, y también en los sitios donde tengan más de uno, pues también pueden tener algunos que tengan con auriculares. Entonces cada persona más tranquilamente puede ir poniéndoselos y comprobando cómo avanza este sonido del eclipse, ¿no? Como cuando la gente se pone la gafa de eclipse, que no hace falta estar una hora seguida, y bueno, no se recomienda estar tanto tiempo seguido, pero sino, bueno, miras un poquito, después vuelves a ver cómo avanza el sol, pues lo mismo para escuchar, ¿no? Es una manera también de hacerlo, como intentar hacerlo con más detalle, ver si se escuchan, percibes como cambios sutiles, ¿no? En este sonido.
2: Y Jorge, una pregunta, ¿qué pasará, esperem que no, òbviament, si quan hi ha el moment de l'eclipsi passa un núvol, s'ennuvola tot Catalunya?
4: Claro, esto es un problema, por ejemplo, claro, pues si vamos a ver el eclipse, si hay nubes, pues no lo podemos ver. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con estos aparatos, este aparato lo que mide es la intensidad de la luz. Entonces, si de repente pasan nubes delante del sol, el sonido pues disminuirá. Pero en realidad, con estos aparatos podremos experimentar el eclipse, porque al final la luz va a seguir bajando y aunque nosotros haya nubes y no estemos viendo el sol, cuando de repente lo tape completamente y al final todo ese cambio en la luz, eso que dicen de que se hace de noche, eso se va a sentir en todos sitios, incluso en lugares donde porque haya nubes no puedes mirar el sol. Entonces, digamos que también con este aparato, con el sonido, aunque la luz que nos llegue con las nubes esté amortiguada, nos sigue llegando mucha luz. Entonces sí se va a poder ver esta progresión de cómo va descendiendo este sonido, cómo va perdiendo intensidad, cómo se va haciendo más grave, ¿no? Entonces, bueno, es también un sustitutivo si en un lugar hay mal tiempo, ¿no? Pero lo interesante también, no digamos que es que hay gente que ve el eclipse, hay gente que se pone a escuchar el eclipse porque a lo mejor puede ver más o menos. Lo interesante también es que cualquier persona pues pueda sentir el eclipse, experimentar el eclipse con diferentes sentidos, ¿no? Porque al final también el eclipse lo sentimos en la piel cuando la temperatura baja en la totalidad, por los sonidos de los pájaros o de la gente, que como las reacciones, ¿no? Entonces esto es una manera también de, pues bueno, de tener más maneras de experimentar el eclipse.
0: I Laura, tu t'havies interessat mai per l'astronomia?
3: La veritat és que no. Ho he descobert amb aquest eclipsi i amb el Jorge, perquè, bueno, com us he comentat, hem tingut oportunitat de fer alguns tallers a la ONCE, perquè, bueno, pues ens ha ensenyat, no, el Jorge com gaudir d'un eclipsi, però amb les mans, en el nostre cas, amb maquetes, amb fils, ens ha ensenyat quan anava la llum, han fet un taller molt interessant. Llavors, amb això, més el sentit de l'oïda, no? Que al final és el que nosaltres tenim més desenvolupat, no, la vista, pues, òbviament no, però clar, és poder gaudir com qualsevol altra persona.
0: I Jorge, tu com definiries l'astronomia accessible?
4: Pues yo creo que lo más importante y lo que siempre intentamos nosotros del Instituto de Ciencias del Espacio cuando pensamos en las actividades de divulgación que hacemos es plantear todo desde el principio sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces nosotros intentamos que todas las actividades que hacemos pues tengamos herramientas que podemos adaptar para poder contar con cualquier persona. Entonces para nosotros es un principio fundamental que sobre todo, por ejemplo, en algo tan importante como, por ejemplo, este eclipse, ¿no? Millones de personas en todo el país, digamos, van a intentar ser testigos de él. Millones de personas van a viajar para verlo. La verdad es que podemos ser envidia porque tenemos la suerte de que ahora nos pasan tres eclipses, casi nos tenemos que mover, ¿no? Pero entonces es muy importante que un colectivo tan grande, por ejemplo, como personas con discapacidad visual, no se queden excluidos, ¿no? A mí, yo también, por ejemplo, cosas que me decía Laura, que era, claro, que es muy importante, claro, tener que de primera mano participar en algo así es lo importante, ¿no? Al final de la accesibilidad, de la inclusión, ¿no? Entonces, que nadie te cuente, ¿no? Qué es lo que está pasando, sino, y también yo creo que es muy importante en el sentido de poder compartir este momento también con las familias y también estar en estos espacios que yo creo que en el futuro vamos a recordar este mundo donde estabas el día 12 de agosto con el eclipse que estabas haciendo, ¿no? Entonces, estos son memorias bonitas y que son muy importantes en las que tenemos esta emoción tan grande que va a tener, emoción compartida que vamos a tener con mucha gente y es imprescindible que haya, que todo el mundo lo pueda experimentar.
0: Doncs ja veurem què passa aquesta nit. Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me
0: that I call my own. Laura, tu també fas més coses a part de l'eclipsi. Parlarem d'alguns dels projectes culturals de l'ONCE a Catalunya des de la nostra incultura en este sentit. Clar, jo penso en oci cultural i em venen mil coses al cap, un museu, per exemple. Com són les visites adaptades al MNAC, per exemple?
3: Bueno, nosaltres treballem amb bueno, molts museus d'aquí de Catalunya, principalment també, on ells ens demanen, no?, una mica el tema de l'accessibilitat perquè gent com nosaltres puguem estar allà. Mira, fem des de cartells, els cartells, no sé si al costat del quadre normalment hi ha un cartell amb una explicació, no?, de què estàs veient i tal, això ho fem en braille, per poder la persona que sàpiga llegir braille pues pugui gaudir, però les que no sabem, per exemple, jo sóc una d'elles que encara no sé, estic en ello, tenim uns QR. Un QR, la veritat és que la tecnologia a nosaltres ens ha donat moltíssim, vale? Hi ha un programa com un Navilens o la càmera del telèfon, tal, bueno, pots escanejar, no?, aquest codi QR i allà dins està la informació que la sentirem amb uns auriculars i ens dirà el mateix que tu pots llegir, no?, en aquell moment nosaltres ho sentirem.
1: I, per exemple, també per explicar als oients, què és una tifloteca?
3: Ui, bona pregunta. Tifloteca, de fet, la portem nosaltres des de la Unitat de Cultura, aquí a la ONCE, i és un espai on veiem amb les mans també. ¿Vale? Tenim, no sé, per exemple, la Sagrada Família. La tenim impresa en 3D perquè algú, clar, que mai ha vist la Sagrada Família, tu li pots explicar. Òbviament, nosaltres el tema de l'audiodescripció és hiperimportant, no?, per nosaltres, perquè ens fem una idea, però la gent que no ha vist mai res, exacte, ho ha de tocant, no?, potser sí que es fa una idea, pues, que té les punxes, no?, que bueno, totes les parts que té. Llavors, a la Tifloteca fem tot aquest treball de feina, no?, en 3D, tenim tot el tema dels llibres en braille i en audiollibre, perquè, clar, nosaltres us torno a dir que al final no podem llegir, però sí podem gaudir, no?, de la cultura igualment. I, doncs, mira, des de l'ONCE tenim una aplicació on tenim els llibres gravats, sobretot, i els podem sentir. I cada vegada hi ha més i tenim títols nous. No és que hi hagin uns i es quedi allà, no? Sinó que sempre estem alimentant aquesta tifloteca.
2: I clar, com per exemple, avui l'eclipsi, jo crec que el que tu estàs dient i estàs reivindicant molt, que és el més important, és el sentir l'eclipsi, sí. Perquè es pot veure, òbviament, però el més important és sentir-lo, com vibres. I l'eclipsi, a part de, òbviament, de tenir aquell magnetisme especial, també fa sentir molt diferent a les persones que el veurem avui.
3: Clar, penseu que el tema de l'accessibilitat impacta directament a l'autoestima de les persones, no? Llavors, sentir-te part d'alguna cosa que potser d'altra forma no podria ser part, perquè, bueno, si t'ho poden explicar i agraïts de que la gent no ens ho expliqui, que tu audio descriveixi, no? Però no és el mateix, o sigui, poder sentir, poder estar allà, poder gaudir, no? I no només tu, que amb uns auriculars, sinó que ho posin per tothom, és molt maco, és una cosa molt que et fa, pues això, et fa sentir part d'aquest grup, no? De la societat.
1: I abans tu deies que no t'havia interessat mai l'astrologia, l'astrofísica, perdó, sí. L'astronomia, però clar, potser que, l'objectiu de l'accessibilitat és que a la gent li interessin coses perquè li poden interessar, que potser a tu, si no veus un quadre, no t'ha interessat mai l'art, no? I aquest potser seria l'objectiu de l'accessibilitat.
3: Exactament, sí. No, i no només això, sinó que hi ha gent que potser sí que... O abans sí que gaudia, perquè penseu que a la ONCE arriba gent que té té algun tema visual de naixement, com per exemple seria el meu cas, però hi ha gent que no, gent que veia bé i de repente perds la vista. Llavors, ostres, és que hi ha molta gent que arriba i et diu, és que jo antes leia, o jo antes anava, no sé, al teatre o al cinema, que aquesta és una de les reivindicacions també, no? Que ja no puc anar al cinema. No, sí pots anar. L'únic que no, potser no veus la imatge, però sí hi haurà algú que t'estigui audiodescrivint amb un aparell el que està passant, no? No sé si a la tele de casa vosaltres o us heu trobat alguna vegada, hi ha una opció, sí. Que precisament és, jo què sé, veus la que s'avecina.
2: A mi s'ha posat a vegades sense voler.
3: Sí, i en moltes pel·lícules de fantasia. Se cierra la puerta, que en principi, ostres, dius, m'està molestant, però sí. L'oïda se't fa.
0: És que, de fet, quan anem pel carrer, per exemple, i veiem que una vorera té relleu, normalment pensem que es tracta d'una decisió estètica o un paviment antideslliçant, però fa poc vaig llegir que eren paviments podotàctils, que poden ser de línies si indiquen direcció o de punts que indiquen perill per a la gent cega. Clar, quantes coses com aquestes tenim al nostre voltant que no coneixem?
3: Mare meva, una pregunta, eh? Jo, clar, saps el que passa? Que nosaltres com... Ho fem part del nostre dia, moltes vegades ho diem, és que per nosaltres és una cosa tan normalitzada, però que per la gent que no ho viu cada dia, sí que és veritat que sorprèn, no? I coses així, ostres, ara m'has... No sé, no sabria dir-te... Ostres, m'has agafat, amb aquesta pregunta. El paviment...
2: El soroll dels semàfors, a vegades, que fan pip, pip, pip...
3: El pip del semàfor també és important. No sé, el mateix ascensor, els ascensors que parlen, que vosaltres no li doneu importància, per nosaltres sí que ho té, o els mateixos botons, no?, que estan amb el número braille. Bueno, hi ha cosetes. La veritat és que s'han donat grans avanços en tema d'accessibilitat, que queda molt, encara. Però sí,
1: I de fet,
3: treballant.
1: Tu has vingut amb la teva Laura, que Laura és l'altra Laura, que és la teva guia.
3: Mi guia, mis ojos, ja. És... I tant.
2: Com
3: és
2: la relació? Laures, eh? Tot
1: sí, exacte. Com és la relació entre una persona cega amb la seva guia?
3: Clar, penseu que nosaltres ens fiem d'ells 100%. O sigui, si tenim el nostre bastó, no? Perquè normalment també et fies del teu bastó, però clar, no és el mateix. Tens una persona que a part t'està dient, no? Ojo, vigila que hi ha un esgraó, o cuidao, o... Mira, ara estàvem baixant aquí les escales i són del mateix color, per exemple, i a mi el tema del color em costa molt. Llavors, clar, tu has de confiar 100% en ella. Jo amb ella, vamos, a muerte, ja us ho dic. Però, bueno, tindre el, no? Poder agafar-li l'espatlla, sentir com ella va baixant, tu ja saps quin esgraó ve després, o si ella para, doncs ja saps que allà s'acaba, no? Que et queda un o et quedaran dos. Has de tindre confiança plena, i això és el dia a dia, però, per exemple, la gent que fa esport, esport, nosaltres també portem esports del rendiment, paralimpiades i tal, i hi ha gent, no sé si ho heu vist, no? que corre amb el seu guia al costat i tal. Clar, és que t'has de fiar 100%, 100%, i nosaltres som conscients, eh? Però, o sigui, la gent a vegades no vol fer de guia, li fa molta por fer de guia, que jo d'aquí faig, per favor, un llamamiento que la gent que es vulgui apropar a la 11 a fer de guia a qualsevol esport és més que benvinguda, nosaltres us ensenyarem i som conscients plenament que podem caure, que podem... que aquesta responsabilitat us l'heu de treure de sobre, perquè de veritat que nosaltres ho sabem i el que volem és fer esport i poder gaudir amb la gent, i gent que ens regali el seu temps així és supervalós.
0: I tu, estant allà a la 11, quan veus que arriba gent nova que igual tenen una discapacitat a posteriori, és el que més els costa confiar?
3: Sí, sí, perquè clar, tu abans ho feies tot sol, i no depenies de ningú. Llavors, donar aquest primer, el pas d'assumir, no?, aquesta pèrdua de visió i de... és molt complicat, és molt difícil, al final és un dol, tu has perdut algú, en aquest cas has perdut alguna cosa pues, que és molt valuosa, heu de cuidar la vista, de veritat, és única. Nosaltres és amb el lema que hem sortit al tema el dia de l'eclipsi, però és veritat, és així.
0: És que avui s'ha d'anar molt amb compte, sisplau, amb la vista, mirar-lo amb les ulleres homologades.
3: Les de veritat, no les del Wallapop,
0: sí, perquè pot ser molt perillós.
3: Saps que, mira, m'explicava el Jorge en una altra entrevista que vam fer, sabeu el que és, després de l'eclipsi que vam fer als Estats Units, sabeu que és el més buscat després a Google el dia següent?
2: Per què em cremen els ulls alguna cosa, no?
3: Em cremen els ulls, em piquen els ulls, què me passa?
0: Que... És que sí, no és sí, cap tonteria.
3: Em va sorprendre això. Sí, sí.
0: Pues Laura Coca, responsable de cultura de la 11 aquí a Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que vagi superbé lo de l'eclipse inclusiu.
3: Gràcies,
0: que heu treballat molt per a que així siga.
3: Moltes gràcies.

0: Ràdio Manresa, a la 95.8 FM, Cadena Ser.
1: El nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou nou

0: Answering the Equestrian Challenge.
1: Professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
2: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Com cada dimecres toca posar música a la treva. Avui, en aquest programa especial de l'Eclipsi, ens descobrirà el seu One Hit Wonder, la Laura Andrés.
1: Bones, Laura. Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Tu ja preparada per l'Eclipsi, amb les ulleres...
2: Tot, ho tinc tot. Me les vaig comprar, després me'n van regalar unes a la gasolinera, vull dir, no sé què fer-ne de tantes ulleres.
0: I on el miraràs?
2: Sí, sí. Pues ja tinc el lloc, no ho diré.
1: Que no vingui la gent,
2: clar,
1: no?
2: Que no vingui. És que clar, vull dir, a veure, ara sortiré d'aquí i me'ls trobaré tots a la carretera,
0: clar,
2: però bueno,
0: no,
2: en fi... Ara, provarem.
1: Ara parlarem perquè aquesta cançó que sona Estardàs també té d'un disc Venus que parla molt de l'espai, dels planetes,
2: sí.
1: Tu t'apassiona.
2: És que jo crec que ens fascina. El que passa que ara, de cop i volta, hi ha el hype aquest de l'Eclipsi i està tothom boig i aquests, com l'última setmana, ha sigut com una bogeria, no? Com pa, estem tots una mica ja. Però és veritat que genera fascinació, crec que en general. I a mi l'univers sempre m'atreu perquè realment no l'entenem. Ens pensem que l'entenem i que ho controlem tot i no controlem res. I llavors això, vaig fer un disc que és un viatge com a l'exterior, com si anéssim a Venus, diríem. Clar, llavors passes una mica per tots els planetes, però també perquè m'agrada molt l'astrologia. Llavors, aquí hi ha una barreja de tot, una mica.
1: Per això t'hem portat avui. I a més, un One Hit Wonder especial perquè té a veure amb un eclipsi. Però abans de tot, cap a on anem? Que paguin país és l'origen d'aquesta cançó.
2: Doncs és de... Bueno, diguem, la persona que la canta és de Gales.
1: Gales.
2: Sí.
1: Any de publicació de la cançó?
2: Del 83.
1: L'artista grup és...
2: Bonnie Tyler.
0: Wow.
1: I la cançó...
2: Home, Total Eclipse of the Heart.

0: Eclipsi del cor, i no sé per què volies, per què has portat aquesta cançó en un dia especial d'avui, home.
1: Bueno, perquè parlava, bàsicament perquè deia la frase de tot l'Eclipse de Heart.
2: És la realment, cançó de l'Eclipsi.
1: Clar, clar. Realment, a veure, aquesta cançó, jo no sé gaire si parla d'Eclipsi realment, perquè sembla ser que la història real d'aquesta cançó és que parlava de vampirs, o alguna història així.
0: Ah.
1: I curiosament és una cançó que s'ha tocat molt amb casaments, que la gent se l'agafa com una cançó superromàntica, però sembla ser que té una història una mica... Com fosca, no sé, una cosa rara. Però bueno, l'he agafat perquè jo crec que és un hit que va més enllà de la generació en la que va ser escrita, no?
2: És de cantar a la dutxa amb el rímel tot per la cara després de plorar.
1: Totalment.
2: De posar-te intensíssima.
1: Clar, i de karaoke, no? I de casament, i de vídeos d'aquests de... Sí, vull dir que és un temazo.
0: I a més, un artista que casualment aquest estiu també ens va deixar, la Bonnie Tyler, ara fa una cosa d'un mes.
1: Fa una miqueta més d'un mes, no crec? Sí. Clar, és un... De fet, a més, hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta cantant, que és que aquesta veu que la va fer tan famosa, que va ser tan coneguda per aquesta veu i que va arribar a eclipsar, mai millor dit, a Michael Jackson, aquesta veu com rugosa, diguem, que se li escapava l'aire, va ser fruit d'una operació de nòduls de les cordes vocals. Que els nòduls són una lesió, vosaltres ho sabeu millor que ningú, no?
3: Jo tinc nòduls, a veure si quan m'operen també em quede com la Bonnie Tyler,
1: Home, ho petaràs màxim, ho petaràs encara més.
0: I jo també, si passa això.
1: Jo si sapigués cantar com ella, t'asseguro que també, però em sembla que no va així la cosa. Però sí, aquesta veu era fruit d'això, d'una operació, i llavors, bueno, doncs aquest toc, diguem que la va portar doncs, a dalt de tot.
0: I va fer una pila d'àlbums, 18 àlbums d'estudi, 3 en viu... I que vaja, que ho va petar. I de fet, aquesta primera cançó que sonava no és la primera que la va donar a conèixer. Hi ha una altra, que és aquesta.
4: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Hits you. Per tant, podríem dir que avui de One Hit Wonder... Entre cometes.
2: Perquè ja és fantàstica, té de tot.
1: Exacte, té com hits, aquesta cançó, per exemple, no sé, a mi, per exemple, ara a l'estiu, em ve com molt, no?, ve com de gust, aquest ritme així, com una miqueta, bueno, aquesta cosa d'anar fent, no?, vas amb cotxe, no?, no sé.
3: És una cançó que no et definiria ni com a alegre ni com a trista, simplement de... Anar fent, anar
1: caminant.
3: Exacte,
1: aquest estat estiuenc, aquesta cosa del, bueno, chill, no? D'anar fent de chill, sí, totalment.
0: I de fet, aquesta va ser la primera cançó del primer àlbum, el It's a Heartache, però aquesta va venir més tard. De fet, el tot l'Eclipse of the Heart no és seva. Clar, no, no. My English is millor que la...
1: My English is millor que la... És de la mateixa escola que tu, no?
0: Sí.
1: Ens podeu corregir, ens podeu corregir.
0: De la calçada, això,
3: eh? M'ha gràcia, però perquè ho has intentat dir molt com en sentit. He pensat, ojalà li surta bé.
1: Digue'ns-ho bé, digueu-nos-ho bé. Com es diu?
2: Quina?
1: Tot l'Eclipse of the què?
2: Total Eclipse of the Heart.
1: Of the Heart. Of the Heart. Of the Heart. Uepa.
0: Heart impecador,
1: eh? Heart d'amore. Sí.
0: Però és segurament una de les grans cançons, no només de la Bonnie Tyler, sinó de la història de la música.
1: Sí, totalment. Home, és una... Jo crec que és un referent. I després hi ha una cosa en aquesta cançó que curiosament, tu, no ho sabeu, però jo ho he lligat una mica amb l'Eclipse i ha sigut com de cop, també m'he com il·luminat i he pensat, hosti, és una cançó que sembla simple a nivell harmònic, però té uns canvis una mica estranys. O sigui, aquesta cançó, la del tot l'Eclipse, o sigui, realment no fa uns acords que són evidents del pop. Se'n va una mica com, fa com unes obertures rares. I realment, amb astrologia, és el que diuen que fan els eclipsis. S'emporten el que no ha d'estar més a la nostra vida i obren les portes a que vingui tot el nou.
2: Bueno, és que ho has dit al principi, jo em moro de ganes de saber quin és el teu horòscop.
1: Aviam.
0: Si l'encertes...
1: Tu també friqueges, eh?
2: M'encanta.
1: També. Jo sóc balança, però tinc ascendent lleó. I es nota molt aquest ascendent lleó. I, bueno, que al final l'he anat traient, perquè no el tenia gens, i tinc lluna escorpí, que me da un poco de... Però...
2: I com t'afecta l'eclipsi a tu?
1: M'afecta de ple, perquè és un eclipsi a lleó, per tant m'afecta l'ascendent.
2: A tu també, que tu també.
3: Tu també, sóc lleó.
1: Tu, ets lleó de signe, eh? De signe solar. I tu què ets?
2: Jo sóc taura.
1: Taura. I t'afecta...
2: Jo crec que no m'afecta, sí, no l'he mirat.
1: Jo crec que ens afectarà a tots. Sí. I l'Oriol, què és, l'Oriol?
0: Jo sóc, mira, ho tinc tatuat, Sagitari.
1: Sagitari.
0: Però sí que és cert que no he mirat si m'afecta o no m'afecta l'eclipsi.
1: Jo crec
0: no...
1: que sí.
0: Segurament.
3: A tots ens afectarà.
2: Aquesta nit ens tornarem boixos.
1: Sí, ens espantinarà una mica, jo crec. Però bueno, no, això no passa el dia de l'eclipsi, no? Sobretot avui, la gent que vagi a veure l'eclipsi, sobretot les ulleres, eh?
0: Important.
2: Sí, això sí que afecta a tothom.
1: Això sí que afecta a tothom, exacte. Això ho tenim claríssim. Sí.
0: I no sé si, per exemple, dies com avui d'eclipsi o dies de lluna plena, a tu t'inspira més a l'hora de composar o hi haurà una relació, no? Sí?
1: Sí. A mi, bueno, tot el que té a veure amb això, amb l'univers... De fet, vaig tocar a l'Observatori d'Àger, que és superbonic, i vaig fer un concert ja fa temps allà, i a les últimes dues cançons, perquè era com a l'octubre-novembre, van obrir la cúpula. Llavors era tocar sota els estels, allà, a l'Observatori. Era com meravellós. I sí, sí, a mi... I és veritat que tinc la sort ara de viure a Vilassar de Mar... I, clar, allà es veu la lluna, allà al mar, o sigui, és increïble. Vull dir que tinc molta sort de gaudir molt de la lluna i de mirar-me-la molt, i de veure sortir el sol, perquè, com saps, com sabeu, tinc una gossa que m'obliga a sortir molt d'hora al matí. Llavors,
0: que l'has portat a la ràdio, la Lupa.
1: Sí, sí, sí, de fet està aquí a control, que, vamos, superben cuidada.
0: Total. Tornem a l'eclipsi d'aquesta nit, i també aquesta cançó. Es va arribar a vendre 80.000 còpies al dia, quan va sortir aquesta cançó de la Bonnie Tyler. En total, 8 milions... Això és dades abans de la seva mort, per tant, segurament han pujat aquests 8 milions, i és considerada una de les cançons més exitoses de tots els temps en el tema comercial. Clar,
1: sí, eh?
0: Vendre 8 milions d'àlbums és una autèntica animalada.
1: No sé, sí, el que passa que ha canviat que això del tema aquest...
0: Dels números,
1: sí. Sí, ha canviat una mica, bueno, ha canviat molt, no?, de respecte a l'època, vull dir... Clar, en aquella època realment es compraven les cançons, es compraven casets físics, no? Anaves a la gasolinera a comprar el caset de la Pantoja, jo què sé, el que fos, no? O de l'Eugenio, dels acudits, el que fos. Però, i clar, això ara és, jo crec que és com immesurable i que, bueno, hi ha molts interessos. Vull dir que sí, sí, bravo per ella, perquè...
0: I molta
1: sí.
0: gent també potser l'ha conegut perquè ha sortit també aquesta cançó a sèries, com El diari de Greg, també a Chilling Adventure of Sabrina, que no sé què és, però que també va sortir
2: després,
0: en aquesta sèrie.
2: Després, aquí tenen una versió preciosa d'aquesta cançó.
1: També. Qui?
2: A Glee, la sèrie, que m'encanta, té una versió preciosa de tota la cançó de Hal.
0: I no sé si sabíeu que s'han fet versions en italià, alemany, portuguès, francès, castellà i fins i tot de forma maquinera. La discoteca Chassis també va fer la seva versió d'aquesta cançó.
1: Que fort, no sabia. Bueno, a veure, s'ha reversionat tot, eh? Vull dir que sí, sí, que està. I a més, a mi m'encanta, perquè clar, vull dir, són els hits de l'època i, bueno, vas a ballar un rato, no? També ho gaudeixes molt i mola molt veure la gent allà corejant tot això.
0: Tu cantaries, tu ballaries millor aquesta que una de Bad Bunny, per exemple.
1: Segurament sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. M'has conegut bé, ja ho veig.
0: Sí, sí, sí, en un moment.
1: Sí, sí.
0: I de fet, estem parlant d'això, de la Bonnie Tyler, m'ha escoltat alguna cançó. Hi ha una que a mi m'agrada moltíssim, que no sé si va veure Shrek 2.
1: Sí.
0: A mi, amb aquesta pel·lícula, va sortir una cançó que, de fet, l'altre dia vam parlar amb la Flavita Banana, que és aquesta. El Holding Out. Oh, és que ara em fa vergonya
3: estar
0: dir-ho.
3: No, home, no.
0: Com
3: no,
0: no. Hero.
2: Buscant un héroe.
3: Clar.
2: Buscant un heroi. Buscant un heroi, perdó. Buscant... Aquí, tot en tots els idiomes.
1: Quins arranjaments més guais, per això aquests cops de patabom, no? Aquestes bateries, no? Tan bum.
2: I com la canta la de Madrina al final del Shrek, eh?
1: Sí, sí. Ai, sí.
3: Abans, jo crec que ara això també s'ha perdut un poc, perquè, per exemple, les cançons de la Rafaela Carrà també eren com molt així, d'aquests arranques, saps?
1: Sí, sí, tenia com aquesta passió una mica leonina, no?
3: Sí, sí.
0: Però jo crec que també avui, que estem fent aquest programa especial, atenem aquí la Laura Andrés. Clar, sí. Molta gent deu estar pensant, però clar, si feien la sessió, cantarà, no cantarà?
1: No.
0: Perquè ho farem d'una forma diferent.
1: Sí.
0: Perquè ja que avui en parlàvem, i parlem de l'eclipsi, de que hi ha molts elements importants de l'eclipsi, que no és només veure'l, que és sentir-lo, també penso que això pot ser extrapolable a les
3: música.
0: Cançons. Que tu pots treure un element, per molts, molt bàsic, com és potser la lletra, i que al final també et sentis aquesta cançó que et vibri, i és el que farem.
1: Totalment, i trobo que és molt bonica la comparativa, perquè realment un eclipsi, a més, sí que és veritat que, clar, que és fascinant de veure, per això hi ha aquesta mena de bogeria col·lectiva, però que la sensació que genera a nivell de, no sé, energètic, no? Una cosa que estem molt desconnectats d'això,
3: sí.
1: Perquè estem com en una mena de, jo què sé, d'escrol vital, estem pa-pa-pa-pa-pa, i no ens deixem sentir realment la pell, no? Jo tenia un profe que deia que la música s'escolta no amb les orelles, sinó s'escolta amb tot, amb els cabells, amb la pell, amb els pulmons, amb el cor, amb els ulls, s'escolta per tot arreu, no? Que el so impacta tot arreu. I crec que aquesta connexió l'hem perdut, per això crec que està molt bé el símil i m'agrada molt que m'hagueu portat a mi.
0: Home, l'havies tocat molt aquesta cançó, per això, piano?
1: No, crec que és la primera vegada.
0: L'has preparat expressament per la treva?
1: Efectivament.
0: Home.
2: O sigui, doncs... no paran de debutar amb nosaltres,
3: sí.
2: Eh?
3: Sí, sí.
0: Et portem aquí, vinga, una engatussada. Avui al One Hit Wonder, especial Eclipsi, amb aquest Total Eclipsi of

0: Ens hem aguantat molt les ganes de cantar per sobre, eh?
1: Sí, sí.
2: Es que... però es, se siente diferent.
3: És es que sí.
0: Al micro, espera.
3: És que se sent diferent perquè la música instrumental el que té és que de cop i volta va buscar el record d'allò que sentim sempre, no? Mm-hmm. I llavors fa que tu posis una part de tu. Perquè de cop estàs sentint la castanyola, trran, que no està, saps? Però tu estàs sentint el punx i la cançó és molt més íntima. De cop i volta té una dimensió més de record, més de... jo què sé. És una altra, sí. És una altra cosa. Jo trobo que és, també és molt bonic mirar-te-la així.
1: I que al final el piano és un instrument que, com deien a la meva família, és una orquestra. Vull dir, pots tocar absolutament qualsevol cosa i això és una meravella.
3: Bueno, a ver, Bad Bunny no queda tan bien, eh?
1: Laura Andrés, moltes gràcies per venir avui amb el teu One Hit Wonder, que en el cas de la Bonnie són molts hits.
2: I abans de marxar, dir-te que la Bonnie Tyler era Géminis. Que
3: era Géminis, eh? Ostres, bona comunicadora. Molt bé, molt bé.
0: Que vagi bé l'eclipsi aquesta nit.
3: Sí. A vosaltres també.
0: L'eclipsi d'avui, com la música, ascent, ens fa vibrar. I avui ens fa especial il·lusió que ens visiti una persona que vibra amb cada nota, que sent la música dins seu i que des del 2024 és doctor honoris causa a la UPC per la seva tasca amb la música i per ser la primera persona cega que es va titular en enginyeria informàtica. Ens visita a la treva un dels pianistes de jazz més importants de casa nostra, l'Ignasi Terraza.
4: El més important és sentir la connexió amb el públic està gaudint el que estàs fent.
5: Al començament m'agradava improvisar, llavors estudiava clàssic, però al mateix temps m'agradava improvisar. Aquesta part improvisadora, aquesta part inquieta, aquesta part jornalera, la vaig encaminar cap al jazz i em vaig enamorar d'aquesta música i la vaig convertir en el meu llenguatge.
6: Et pots expressar on et pots comunicar amb altres músics i improvisar col·lectivament. No és la música més majoritària, ara està present a totes les músiques.
0: Ignasi, com estàs? Com vas?
4: Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Nosaltres també. I de preguntar-te, com fem a tots els convidats, que tu com et dones treva?
4: Doncs no em dono gaire treva, però a l'estiu sempre és un moment per descansar una mica, per desconnectar, per connectar amb la natura i per buscar també una mica endins aquesta treva que ens donem, poder connectar després per venir amb noves idees i noves energies.
0: Però no, perquè és el piano, entenc, encara que sigui estiu, sempre el tens a prop, almenys.
4: Sí, m'acompanya. A vegades no sempre el toco, cada dia no soc regular, però sí, m'acompanya. O sigui, tots aquests dies sempre hi ha un piano a prop.
0: Uh-huh. El que crec que potser ja no t'acompanya tant és l'enginyeria informàtica, que no, que dèiem que va ser la primera persona cega en titular-te aquí a Espanya.
4: Sí, sempre dic això, que tothom t'ha passat. Vaig graduar-me com a enginyer informàtic, vaig després treballar 6 anys, ja treballava com a músic en aquell paral·lelament, i una mica tenia aquell corazón partido entre les dues coses, i estava intentant veure, tenia el coquet de veure què passa si m'agradaria dedicar-li més temps, un temps a la música. I quan vaig tenir un contracte fix a la feina, doncs vaig demanar una excedència, i ja no vaig tornar.
0: Ah, el que costa a vegades, quan estàs estabilitzat, de dir no, ara és el moment de deixar-ho enrere.
4: Sí, és un canvi que estaves fent, clar, havies fet la carrera, també havia costat després la feina, i vas tirant endavant i mai no trobes el moment de fer una parada i dir,

0: d'aturar-te. Potser en aquell moment l'excusa de l'excedència era dir, bueno, faig una parada amb data de caducitat, un any, però a l'acabar aquest any ja vaig decidir que no tornava.
1: Avui és l'eclipsi total de sol, quan falti un minut per 8:45. El viuràs d'una manera especial o com el sents, com el vibres?
0: Doncs home, el portem més que tots aquests dies, sí, intensament.
1: S'ha parlat molt.
0: Després es parla d'una altra cosa. No pensava desplaçar-me a cap lloc per seguir l'eclipsi, perquè, bueno, tens molts riscos de quedar-te a la carretera o quedar-te a mig camí i quedar-te sense eclipsi i amb mala llet de saber-ho. I la veritat, bueno, també he sentit, conegut això, l'opció aquesta d'eclipsi accessible i que, bueno, és una iniciativa molt interessant, però em sembla que ho gaudirem des del terrat de casa. No sé si serà gaire accessible, no sé si és, com aquí a Barcelona tampoc és clar que es pugui seguir bé, però bueno, com a mínim l'eclipsi estarà allà i nosaltres estarem també ben a gust al terrat de la casa.
2: I és el que comentàvem abans amb la Laura Andrés, ahir també ho parlàvem amb una tarotista que ens va entrar al programa, que a vegades també l'eclipsi és més d'energies, no? De dir, a veure també què és el que sent, independentment de que estigues a Barna, de que estigues allà a Tarragona, però com aprofitar per estar un poc presents en aquest moment.
0: Sí, totalment. Això pensava en fer-ho del terrat estant, doncs una mica gaudir d'aquell moment i una mica de meditació en aquell moment, i és un moment de connexió, suposo, de molta gent que està pendent bueno, que energia col·lectiva molt important. I això ara segur que es nota d'alguna forma.
3: I Ignasi, per fer música jazz has de ser especialment sensible al que t'envolta?
0: Bé, a la música improvisada l'estàs fent en el moment, l'estàs, i el jazz és molt improvisat, i quan estàs improvisant has d'acceptar el que està sonant, el que acaba de sonar, i el que vindrà, i depèn molt del... Si quan estàs pensant molt cap a on vols anar, a vegades forçar les coses no funciona. Llavors és acceptar el que està sonant. Evidentment que tens uns coneixements i tens un saber fer que et porta cap a un lloc o cap a un altre, però sense pensar massa. Escoltar, és més important escoltar que pensar.
1: I el jazz és improvisar i també és connectar, perquè tu has col·laborat, has connectat amb moltíssims músics d'arreu del món, perquè al final la música segurament és el llenguatge més universal que existeix.
0: Sí, el jazz té aquesta cosa que pots trobar-te tocant amb músics que no parlen la teva llengua, que potser no parlen ni l'anglès, i llavors és molt difícil comunicar-te de res, però pots estar tocant junts, i això és una situació molt curiosa. I és una música que s'ha fet universal, i llavors és cert que va començar als Estats Units, al poble afroamericà, però després ha esdevingut un llenguatge i una música universal que ens permet, doncs, comunicar-nos i fer música conjuntament amb gent que de molt, molt, molta distància, amb cultures molt diferents.
2: I quan et va picar a tu el cuquet del jazz? Perquè normalment quan vas a conservatori sempre tiren més per la música clàssica, l'ensenyament més reglamentari. Quan vas descobrir que volies anar pel jazz?
0: Bé, jo, des del començament, les primeres passes que em van ensenyar vaig començar a canviar notes i a jugar una mica, a improvisar, i m'avorria fent allò mateix, llavors canviant la peça. I llavors vaig començar al conservatori, i al conservatori això que comences les coses no agrada gaire, llavors es van crear com dos, per a mi, dos mons paral·lels. Un era el món de la improvisació, en què doncs treia músiques d'oïda, agafava cançons i les tant de rock o de pop de l'època i les tocava, i al mateix temps estava doncs tocant les peces del conservatori, intentant ser el més fidel a la partitura possible. I eren aquests dos mons paral·lels que van evolucionar en la part de... Al cap d'uns anys vaig conèixer el jazz, i aquesta part juganera d'improvisació, aquesta part d'inquieta, em vaig identificar amb aquesta música i vaig fer-ho amb el llenguatge. Llavors van quedar doncs aquests dos mons, el jazz i la música clàssica. I quan vaig acabar el conservatori, la música clàssica vaig deixar-la de no d'escoltar, però sí de tocar regularment.
1: Has fet més de 60 àlbums amb diferents projectes i formacions. Els últims, per exemple, el 24 de juliol del 2026, que va sortir el Long Play 45 al Palau de la Música, celebrant els teus 45 anys. I també en aquest any has col·laborat amb la IA en un espectacle al Sonar. Com va ser això? Com va anar?
0: Va ser un... Quan jo vaig estudiar la informàtica a la facultat, vaig interessar per el tema de la música composada per ordinador, i en aquell moment la música estocàstica i la música que es composava per ordinador no m'interessava gaire, em semblava molt freda, molt relacionada amb el càlcul i tal, però molt poc humanitzada i molt poc amb la part d'expressió, molt poc expressiva. I llavors aquesta part de vincular tecnologia i música va quedar com dissociada totalment. I ara, arrel de l'honoris causa de fa un parell d'anys, doncs vaig estar connectant amb gent de la facultat d'informàtica, i vaig col·laborar amb un grup de treball d'intel·ligència artificial i música, i vaig començar a treballar, vaig conèixer el Philippe Salembier, que ja portava uns anys treballant en aquest camp, i vam començar a fer un projecte junts, un projecte que tenia iniciat ell. I llavors és un projecte d'improvisació amb el piano, on el seu sistema té un micro que identifica el que estic tocant i proposa coses segons diferents tipus de respostes, diferents tipus de programes, proposa respostes diferents. Llavors, a vegades són acompanyaments, a vegades són iniciatives més de ritme o de melodia, i llavors jo tinc una sèrie de controls amb el que puc seleccionar quin tipus d'interacció vull que tingui la IA. I llavors amb això doncs fem un concert totalment improvisat.
3: I tot i que existeixen aquest tipus d'espectacle com el Sonar, normalment la música jazz sembla que és només per la gent que en sap. Com fem que la gent s'interessi pel jazz o no li tingui por?
0: Bé, el jazz té moltes facetes, moltes cares. Igual que si diguéssim música clàssica, i diries, bueno, música clàssica és Schoenberg, però també és Mozart. Llavors, si et pregunten algú que... és que la música clàssica és molt complicada. Llavors, bueno, li dius doncs que escolti Mozart o que escolti certes peces concretes de música clàssica, i segur que tothom les tindria les cantaria perquè les ha sentit moltes vegades. I no li dirien que és complicada. Amb el jazz passa el mateix. És una música que ha evolucionat durant un segle, ha incorporat tota l'evolució de l'harmonia i de la música occidental, i llavors hi ha músiques molt més complexes i hi ha músiques més senzilles, harmònicament. Hi ha alguns temes de jazz, com el Hello Dolly del Louis Armstrong, que va ser un hit que va estar en el número 1 dels èxits. Llavors, si fos tan complicada, no estaria en aquest, no havia arribat a aquest punt. I dius que no és jazz, doncs sí, també és jazz, però hi ha diferents manifestacions d'aquesta música en què pot accedir més públics o són més per públics més experts.
1: Hem tornat a presentar Viatjant pel Món. De fet, vas estar a Paràcia, a Mongòlia, a Xina, i allà vas celebrar el teu 64è aniversari. Sí. Amb aquesta cançó dels Beatles, no?
0: Sí, és veritat, la vaig incorporar al concert en cert moment. Teníem un concert el mateix dia, el mateix aniversari, i em va fer gràcia fer una versió d'aquest tema dels Beatles.
1: I ja per acabar, clar, el teu referent que ho has explicat moltes vegades és Tete Montoliu. Tu a vegades també ets referent de moltes persones cegues, de dir que els límits cadascú els autoimposa?
0: Això dels... hi ha límits que són reals i que són... cal conèixer-los, però al mateix temps cal buscar la forma de transcendir-los. En aquest sentit, és cert això d'autoimposar-se. Els pitjors límits són els que et puguis autoimposar a tu. Sempre una frase que a vegades amb els alumnes els comento és: aneu en compte amb el que somieu, perquè també els somnis a vegades fan realitat.
2: Pues Ignasi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva en este especial de l'eclipsi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon eclipsi. Fira, xoc, and
2: date. I fins aquí l'altre va d'avui. Esperem haver-vos acompanyat en este dia on portem tota l'estona parlant de l'eclipsi i haver-vos mostrat una finestreta del que és l'eclipsi inclusiu. Moltes gràcies a la Laura Coca, a la Laura Andrés i a l'Ignasi Terrassa, que ens ha deixat molt clar que els pitjors límits són els que ens posem nosaltres.
1: Preparats per aquesta nit vespre, prepareu-vos les ulleres, també m'ho connotat a la ràdio per sentir aquest eclipsi i també per acompanyar-nos demà a partir de la una, com sempre, amb nous continguts.
3: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemi Pérez a la xarxa, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
2: Adéu!
4: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuentagotas, pues hasta, yo creo que estas dos últimas semanas.
7: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
8: O sea, y graciosos de, bueno, rebusca a ver si hay en un cajón, aparece una o dos.
5: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid, por la A1, sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que, de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
10: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse, con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
9: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
5: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este este eclipse total de sol que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares, en la playa de Palma, en Mallorca está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por allá hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
5: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuria Cero, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo bajo, especialmente en el litoral asturiano. También habrá nubes, especialmente en las Béticas, los Pirineos, restos de las tormentas y los chaparrones que tendremos esta tarde. Una tarde también muy cálida. Hoy el calor aprieta un poco más y los 40 grados los veremos tanto en el norte, centro y sur peninsular. Hay una máxima de 40 grados prevista tanto en Ourense, Pamplona, Logroño, Badajoz, también en Toledo. Temperaturas muy altas y mucha precaución porque con todos estos ingredientes, el riesgo de incendios es muy alto, incluso extremo.
5: Al margen del eclipse, la última hora pasa por Ceuta. Desde allí acaba de hablar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer el PP anunció que había alcanzado un acuerdo con ella para que comparezca en el Senado el próximo martes, saltándose así la estrategia del gobierno de comparecer primero en el Congreso. Y Robles acaba de evitar confirmar o desmentir esto. Julia Molina.
13: No ha querido aclarar la ministra qué hará la semana que viene, pese a las preguntas de los periodistas. El gobierno había asegurado que hoy mandaría la respuesta al Senado, pero por ahora sigue en el aire si el martes habrá comparecencia en la Comisión de Defensa. Hoy Marlaska no ha acudido a la de Interior, pero el PP ha decidido mantenerla para mostrar su enfado.
14: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
13: El presidente de la comisión, el popular Martínez Maíllo, ha asegurado que el ministro no les ha dado ninguna excusa sobre por qué no podía asistir hoy, así que amenazan con llevar el choque a los tribunales si el gobierno no acude a la Cámara Alta.
5: Y del exterior ha vuelto a ser una noche de búsqueda contrarreloj entre los escombros en Colombia. Se van agotando las 72 horas más importantes tras el terremoto para encontrar a gente con vida. La cifra de fallecidos de momento no ha aumentado, son 188 los muertos según el gobierno. En Pereira, en el Eje Cafetero, una de las zonas más devastadas, está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Colombia amanece por segundo día después del terremoto con un saldo oficial de 188 muertos, aunque las autoridades locales aseguran que hay más de 200. Ahora se cumplen 48 horas del terremoto en las que las labores de rescate no han cesado en ninguna de las zonas afectadas, con Pereira y Cali como ciudades donde se requieren más manos para levantar escombros. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos colombianos, el ingreso de rescatistas internacionales, pero la gestión estatal no está siendo blanco de quejas por parte de la gente, como sí lo fue hace menos de dos meses en Venezuela.
5: Esta mañana el ministro Álvarez ha asegurado que siguen sin tener constancia de víctimas españolas, pero que todavía hay 75 ciudadanos con los que no han podido contactar. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña, Hora 14.
2: Bona tarda, doncs ja el tenim aquí.
16: Nosaltres hem quedat uns quants amics per a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
17: Jo agafaré un tren i aniré sobre una Altafulla.
2: Avui veurem un altre dia històric i compte que ja en portem uns quants aquest any. Aquest d'avui, gentilesa d'un eclipsi solar visible a tot Catalunya, però que només serà total al sud del país, comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i algunes zones de Lleida. Allà sí que el sol quedarà completament ocult durant, com a màxim, un minut i mig. A la resta del país el fenomen serà parcial. Si insistim tant en aquesta tabarra, dient pel dret i pel revés que és una experiència irrepetible, és perquè l'ocasió s'ho mereix. A Catalunya, última oportunitat de veure un eclipsi solar total. L'última va ser fa 121 anys i no n'hi haurà una altra fins d'aquí 154 anys. Les principals preocupacions del govern en aquesta jornada és la mobilitat. Es preveuen molts desplaçaments per carretera fins a les zones des d'on l'eclipsi es pot veure millor. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que el gruix de moviments ja s'ha produït.
18: També és veritat que hem vist pel flux de dades al Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que per tant doncs això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi, i llavors també es preveu doncs que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada.
2: Amb tot, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència i paciència a les carreteres durant el que queda de dia. Durant tot el matí la circulació ha estat i continua sent-ho aquesta hora intensa a les vies que van cap al sud, especialment la AP7, on hi ha trams a hores d'ara amb fins a 7 quilòmetres de retencions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha sumat a aquesta petició de gaudir de l'eclipsi, però amb seny.
19: A favor de la ciència. Visca la ciència. Hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat, no? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent. Visquem-ho com una festa, amb prudència i amb civisme.
2: Més enllà de l'eclipsi, nou rècord de passatgers a l'aeroport del Prat. El juliol s'ha tancat amb 5,9 milions de viatgers. En els primers 7 mesos de l'any hi han passat més de 34 milions de persones. La capacitat per tot l'any és de 55 milions. Ara de seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Elia Pijuan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz. Esteu escoltant Hora 14 a Catalunya.
4: A la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14.
2: Ara sí que sí, comença el compte enrere per l'eclipsi.
4: Hora 14.
20: A la ciutat de Tarragona s'espera que fins a 60.000 persones es col·loquin als 6 punts d'observació situats en diferents zones. És una oportunitat d'or per veure un fenomen astronòmic que, insistim, a Catalunya, cap dels presents no tornarem a presenciar mai més. Cristina Artacho.
21: El punt d'observació més gran és el port, on hi ha aforament per 20.000 persones. L'hora clau serà les 8:29, quan es podrà gaudir dels 61 segons de totalitat. Però la festa de l'eclipsi començarà a les 5 de la tarda, amb actuacions musicals, castells i una cindriada popular per fer front a la calor. Els més matiners ja fa hores que esperen al port per assegurar-se un bon lloc. És el cas de l'Aram i la Wendy, que han vingut expressament des dels Estats Units.
22: Sempre queria ganes de regressar a Barcelona. Y coincidió con el eclipse y decidimos que okay, mejor oportunidad para aprovechar eso y aquí estamos.
23: Exacto, y también, bueno, nos han dicho que Tarragona era un espacio muy lindo, entonces decidimos venir aquí para ver la totalidad.
21: No tothom ve de tan lluny per buscar la totalitat. Dues dones de Banyoles també han matinat per evitar trobar embussos a la carretera.
24: I aquest matí doncs, hem marxat d'hora de Banyoles i bueno, ja fa estona que estem voltant per aquí el port. I ja tenim la ubicació doncs, ullada i ara ens anem cap allà doncs, a fer temps, a esperar fins al vespre a veure si ho podem veure bé.
21: Després de l'eclipsi al port continuarà la festa per facilitar que la gent marxi de manera esglaonada i evitar el col·lapse. Durant tota la tarda recomana evitar el cotxe i anar cap als punts d'observació a peu o en transport públic, ja que a partir de les 4 començaran els talls de circulació. També s'ha fet una crida perquè tothom que pugui vegi l'eclipsi a casa des de terrasses o balcons.
20: Molts experts en astronomia procedents de tot el món, eminències fins i tot, han escollit Tarragona precisament per observar l'eclipsi total d'aquest vespre. És el cas de Didier Queloz, Premi Nobel de Física del 2019. Cristina.
21: Queloz afirma que sempre és un bon moment per parlar sobre ciència. Defineix els eclipsis com una experiència fascinant i única per a tothom.
25: Eclipse is part of the world we're living. It happened in this place, so let's enjoy. So please have a look. You know the time. So protect your eyes and have a look at the eclipse and just enjoy the moment.
21: Have a look, mireu. És el missatge de Didier Queloz que recorda la importància de protegir-se els ulls i anima tothom a gaudir del moment.
20: Gràcies, Cristina. També tot a punt a Lleida per acollir els milers de persones que es desplaçaran als miradors acondicionats pels ajuntaments perquè tothom pugui gaudir de l'experiència amb seguretat. El tancament de camins al Baix Segre, per risc de col·lapse en una situació, a més, de màxim perill d'incendis, està funcionant. Els visitants respecten les limitacions d'accés. Maricel Benavarre.
26: Així ho ha certificat l'Ajuntament de la Granja d'Escarp, que aquest matí ja ha esgotat espai a la zona d'autocaravanes coberta, mentre a Montoliu de Lleida l'Ajuntament ha hagut de tancar l'accés al mirador del castell per risc de saturació de l'espai. Eduard Murgó és l'alcalde.
27: Són carrers estrets, de difícil accés, i per tant doncs, hem pres la decisió de tancar-ho amb tanques perquè els cotxes no puguin accedir i que l'accés sigui únicament a peu.
26: I és que fora dels punts d'observació recomanats pel govern, els pobles han de ser els propis alcaldes els qui ajudin a tancar accessos i organitzar les activitats, com l'Axel Curcó de Torres de Segre, on s'hi esperen més de 800 persones aquesta nit per gaudir de l'activitat a l'ermita de Carrasumada.
28: I estem sols en aquest sentit. Com que hi ha molts llocs de Catalunya que es veu, els efectius, diguem-ne, de Mossos, agents rurals, bombers, s'han d'anar repartint com poden i, per tant, tot aquest desplegament que tenim aquí, nosaltres ens ho hem de fer una mica sols amb els recursos municipals. Llavors, una mica de por, la veritat és que sí que tenim.
26: A Lleida Ciutat és impossible accedir al turó de la Seu Vella amb cotxe i amb engraners hi ha desviaments viaris per fora de la zona urbana. Tot i que a Ponent l'eclipsi total durarà només 25 segons, és suficient per turistes americans com en Devin, que ho viurà amb els amics a Castelldans, a les Garrigues.
29: En Castelldans hi ha menys llum i hi menos persones, hay más espacio natural.
26: Jordi González, de la Societat Astronòmica de Lleida, recomana aparcar les ganes de fer vídeos i fotos i observar com la gent del voltant reacciona al moment en què de sobte es farà fosc abans d'hora.
30: És gaudir de quan es fa de nit, observar l'entorn, observar el rostre de la gent i quedar-nos en això, perquè després en un moment tornarà a sortir el sol.
26: I per combatre la calor que faran aquests miradors, aigua, gorra i crema solar.
20: A mesura que s'apropi l'hora de l'eclipsi, 8:45 del vespre, recordeu, tothom que estigui interessat en veure'l anirà prenent posicions. Moltes persones ja tenen decidit des d'on volen seguir el fenomen, Júlia Domènech.
0: Terrasses, masies o pobles són algunes de les opcions que la gent ha escollit per veure l'eclipsi.
16: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
17: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
1: Jo ho veuré amb la meva família i amics a un mas ubicat a les afores del poble.
3: Jo veuré l'eclipsi amb una terrassa d'uns amics de Cambril.
0: Tot i que hi ha qui farà quilòmetres per buscar el millor lloc, també n'hi ha que prefereixen no complicar-se gaire.
6: Jo el miraré des de casa perquè és més pràctic.
0: Però escollir el lloc no és només qüestió de gustos. Demà el sol estarà molt baix a l'horitzó i un edifici, uns arbres o una muntanya poden acabar tapant l'eclipsi. Per evitar sorpreses, eclipsi.cat permet apuntar la càmera del mòbil cap al cel i comprovar per on passarà el sol des del punt on el volem veure.
20: L'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que no vagin a Collserola a veure l'eclipsi, ja que l'accés continua tancat per la pesta porcina. El consistori recomana com a millor punt d'observació de la ciutat la muntanya de Montjuïc. Dèiem en començar que, segons Interior, el gruix de desplaçaments per carretera per veure l'eclipsi ja s'han produït. Això no treu que encara en quedin uns quants que se sumaran a la mobilitat ja de per si complicada d'un dia d'agost. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana molta paciència avui a les carreteres perquè molt probablement, com està passant efectivament, hi haurà embussos.
7: Doncs hi haurà congestió perquè les vies poden portar 1.200 vehicles hora i estan dissenyades per això. Quan superen això no hi ha possibilitat de fer-hi res i per tant, doncs llavors paciència, tranquil·litat i anar sortint que haurem pogut observar un fenomen singular.
20: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya. A banda de la mobilitat, una altra qüestió que el govern ha prioritzat és el dispositiu sanitari per atendre possibles incidències associades a l'eclipsi. Ens atén ara Ferran Roche Campo, que és gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i l'encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
20: Ha arribat el dia D, eh? Semblava que li costava, però per fi ha arribat. Ho teniu tot a punt?
8: Sí, en principi sí. La veritat és que fa mesos que hi treballem. Com sempre passa, doncs, tot això es focalitzarà en 24-48 hores, però nosaltres ja fa 4 o 5 mesos que estem a darrere d'aquest tema.
20: Quins serveis s'han reforçat i on? En quines zones?
8: Mira, en principi s'han reforçat serveis sobretot al sud de la província de Lleida i a tota la província de Tarragona, que és on esperem que vingui més afluència de ciutadans. Nosaltres hem focalitzat els recursos sobretot en els centres d'atenció primària, reforçant les urgències dels centres d'atenció primària i després també els hospitals de referència, tant les urgències generals com les urgències d'oftalmologia. Aquesta nit als hospitals de referència, tant de Lleida com de Tarragona, hi haurà un oftalmòleg de guàrdia presencial per si hi ha algun problema de visió. I després també el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, està coordinant en el 112 de Reus doncs, tot el dispositiu. I també en zones puntuals, en les zones on es preveu també més afluència, doncs, també posaran alguna ambulància extra.
20: M'està parlant sobretot de Lleida i Tarragona perquè són els punts clau, diguéssim, d'aquest eclipsi que és des d'on es pot veure total, però això no treu que a la resta del país també hi hagi llocs on es veu l'eclipsi i pugui haver-hi problemes. Suposo que, per exemple, a Barcelona, que per una qüestió de volum de població pròpia i flotant sempre hi ha molta gent, m'imagino que, evidentment, també tot estarà previst per poder atendre les urgències que es puguin arribar, no? Que es puguin produir.
8: Exacte, evidentment. Nosaltres hem intentat sobretot focalitzar-nos en aquests territoris on es preveu que hi haurà, i de fet jo estic ara a Tortosa i evidentment ja es veu més gent, més cotxes estrangers, etcètera, però a la resta, doncs, Girona, Barcelona, Pirineu, etcètera, els serveis, tots els professionals estan atents, tots els professionals estan sensibilitzats, doncs que pot haver-hi més afluència de gent, doncs que poden...
4: Cadena SER. Per suportar millor la cadena, Connecta't a Sor Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: Quan tu et tornes a enamorar,
20: estàs
9: igual, o sigui, sí. Igual costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etcètera, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
4: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia, amb Màxim Castillo. És l'estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: en tu.
1: Pensem que hi ha hagut prou campanyes publicitàries, pensem que des del govern i des d'altres entitats s'han donat suficients ulleres a la ciutadania, però bueno, sempre queda el dubte doncs, que algú pugui observar l'eclipsi sense les ulleres homologades. Pensem que l'eclipsi no sols serà als minuts finals, sinó que l'eclipsi comença una hora abans, i la gent doncs, tindrà tendència a mirar el sol doncs, des d'una hora abans. Conforme l'eclipsi vagi ocorrint, el sol molestarà menys i la gent tindrà més tendència a mirar més l'eclipsi. Si no tenim unes ulleres en condicions, doncs, bueno, es poden produir lesions en els ulls, que són lesions que són en molts casos irreversibles. O sigui, un cop ens els hem fet, després no hi ha cap tractament específic, amb la qual cosa ens haurem d'esperar i veure si aquestes lesions remeten soles o no.
2: Com sempre, és qüestió de posar-hi seny, senyor Roger Campo, no? Suposo, gaudir-ne,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: amb
1: sí,
2: seny i amb cura, i ja està.
1: Que és això, jo crec que la gent està prou informada i que tothom és molt conscient de les coses que pot fer i de les coses que no pot fer.
2: Jo també ho crec.
1: Jo penso que no hi haurà cap problema.
2: Tenim una societat més madura del que a vegades ens pensem.
1: Exacte.
2: Molt bé,
1: exacte.
2: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i que em puguin gaudir, tot i estar pendents de tot i alerta per tot, però que també tinguem uns minuts per gaudir-ne, no?
1: Exacte, molt bé, moltes gràcies a vostès.
2: Adéu-siau. Bé, ens comenten que hi ha hagut alguns problemes per escoltar aquesta entrevista sencera perquè la informàtica ha fet de les seves, té iniciativa pròpia, de vegades, en fi, els demanem disculpes. En tot cas, el doctor Ferran Roche Campo, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi, ens explicava això, que està tot a punt, que s'han reforçat les zones on es preveu més afluència de persones, òbviament sense desatendre la resta del país, i que amb una miqueta de seny, amb les ulleres homologades i precaució, doncs no ha de passar res, tot ha d'anar com s'espera que vagi. Òbviament, els ulls són la prioritat a preservar, però no oblidem que l'eclipsi també pot espatllar les òptiques dels aparells amb què vulguem contemplar o immortalitzar el moment. Telescopis, càmeres de fotos o de vídeo i telèfons mòbils també necessiten dels filtres preceptius per no quedar literalment fregits. I les persones cegues poden seguir l'eclipsi a través d'una maqueta i uns auriculars que els ajuden a entendre el fenomen i que l'ONCE ha repartit en 20 municipis.
3: I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, ¿vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és.
2: Ho ha explicat al programa La Treva, la cap de cultura de l'ONCE a Catalunya, Laura Coca. Avui, com que el dia és diferent, doncs l'hora 14 també, no només per això que dèiem de l'entrevista, també per altres coses, com per exemple que avancem la previsió del temps, perquè ara mateix tot Catalunya necessita saber si podrà veure o no l'eclipsi. Núria Seró, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Escolta, avui quin temps ens espera? Centrem-nos primer a la zona on es pot veure l'eclipsi total, això és les comarques del sud, per entendre'ns.
4: Sí, doncs cap al Montsià tindrem alguns núvols de tipus alt, ja que aquesta tarda un cop més tindrem ruixats, sobretot a la Ibèrica, i d'aquestes tempestes arribaran núvols de tipus alt que podrien deixar una miqueta el cel emmarañat, però tot apunta de que no molestaran, no faran la guitza i es podrà observar sempre amb les ulleres homologades.
2: Això, sobretot, és molt important. Ho hem comentat moltes vegades i no ens cansarem d'insistir. I la resta del país, que també cal mirar sempre el sol amb les ulleres homologades, encara que l'eclipsi sigui parcial, quin temps farà? Serà visible? No ho serà?
4: Doncs al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns núvols. La resta dels ruixats i les tempestes que tindrem una tarda més. I si és veritat que podrien haver alguns núvols prims entre les comarques de Barcelona i de Girona, però en general poqueta cosa. També hem de dir que avui la calor torna a apretar, temperatures molt altes un cop més, i a l'hora de l'eclipsi, més o menys les temperatures hauran baixat de l'ordre d'uns 5 graus. És a dir, seran una mica més baixes, continuarem amb calor i molta precaució perquè el risc d'incendis és molt elevat en bona part de Catalunya.
2: Molt bé, Núria. Resumint, no ens han de fer gaire leguits els núvols avui, eh?
4: No, podrem gaudir-lo, sí.
2: Uh-huh. Estupendo. Doncs escolta, que gaudeixis tu també del fenomen, que toca
4: gràcies,
2: molt de prop.
4: Igualment.
2: I ja ho comentem. Moltes gràcies, Núria.
4: Una abraçada.
2: Adéu-siau. 2 de la tarda i gairebé 24 minuts.
5: Hora 14, Catalunya.
2: Doncs seguim ara amb altres notícies que no són de l'eclipsi. L'aeroport de Barcelona ha tornat a batre rècords d'afluència de passatgers aquest juliol amb 5,9 milions de viatgers, un 6% més que l'any passat. L'acumulat dels 7 primers mesos de l'any també està a xifres mai vistes i la instal·lació va camí de superar per segon any consecutiu el límit de la seva capacitat teòrica. Pol Valero.
0: Entre gener i juliol, més de 34,2 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat. És un 4,6% més que l'any passat a aquestes alçades. Recordem, la capacitat anual de la infraestructura és de 55 milions de viatgers a l'any, que el 2025 ja es van sobrepassar en 2 milions i aquest any tot apunta que passarà el mateix o pitjor. El juliol, segons les dades que ha fet públiques Aena, a Barcelona s'han registrat gairebé 36.000 vols, amb un creixement de passatgers sobretot provocat per les operacions internacionals. A Girona, en canvi, tot i augmentar el nombre de vols, ha caigut lleugerament el nombre de viatgers, fins als 320.000, i a Reus s'han registrat més operacions i més passatgers, 236.000.
2: Un motorista de 20 anys ha mort a la ciutat de Lleida després de xocar amb un turisme aquesta nit passada. L'accident s'ha registrat al pont de Pardinyes, on fa 3 setmanes hi va haver un altre sinistre mortal. Maricel.
5: En aquest pont hi ha un accés perillós i sobtat cap a un camí que comunica amb el barri de Cap Pont i amb l'Horta de Grinyana. Sortir i entrar del camí cap al pont no està regulat per cap semàfor i el gir a l'esquerra s'ha de fer per una rotonda soterrada no menys perillosa. Veïns del barri fa temps que reclamen solucions per aquest accés i per controlar la velocitat dels vehicles pel pont, limitada a 50 km per hora. La d'aquest dimarts a la nit és la segona mort d'un motorista jove en aquest punt negre viari de Lleida en menys d'un mes, quan hi va haver un altre xoc entre dues motos i un cotxe.
2: El conductor d'un tractor també ha mort a Mas de Barberans, al Montsià. El vehicle ha sortit de la via i ha volcat per causes que s'estan investigant. Amb aquestes són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals de trànsit. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a Colòmbia després del terratrèmol que dilluns va sacsejar una part del país. Per ara el sisme ha deixat més de 200 morts i milers de ferits.
0: Segons ha informat el consistori, aquests recursos es canalitzaran a través del memoràndum d'entesa vigent amb Cali, una ciutat amb la qual Barcelona té una relació estable de col·laboració. L'Ajuntament també ha ressaltat que posen a la seva disposició els bombers de la ciutat per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. Segons el Ministeri d'Exteriors, no consten morts ni ferits d'origen espanyol, tot i que encara hi ha 75 ciutadans de l'Estat amb qui no s'ha pogut contactar després de l'accident. S'ha reduït la xifra a la meitat. Per ara, la Generalitat no sap quants d'ells són catalans, però envien un missatge de calma, recorden que arran del terratrèmol les comunicacions amb Colòmbia són complicades i que, per tant, el fet de no poder contactar amb una persona no vol dir necessàriament que sigui morta o ferida.
2: No marxis encara, Pol, perquè interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han accedit sense permís a documents digitals de carpetes compartides del sistema penitenciari. L'Agència de Ciberseguretat està analitzant els fets, però el Departament de Justícia assegura que no s'han vulnerat dades crítiques.
0: Els responsables del centre han detectat un accés no autoritzat a arxius compartits del sistema penitenciari des de dins de la mateixa presó de Puig de les Basses. Segons ha informat Justícia, els responsables han estat interns que hi han estat identificats. L'Agència de Ciberseguretat està fent una anàlisi per determinar possibles afectacions, però per ara el govern assegura que no s'ha compromès cap document amb informació crítica i que el funcionament dels serveis del centre no s'ha vist alterat. Aquest matí, el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants del sindicat de l'àmbit penitenciari per informar de l'incident i explicar les mesures adoptades.
2: Els bombers de Barcelona reforcen el salvament aquàtic amb un dispositiu pioner a Catalunya. 2 salvavides dirigits a distància, que poden arribar fins la persona que està en risc sense que els rescatadors hagin de ficar-se a l'aigua. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
6: Els bombers utilitzen aquests dispositius des de la tardor passada i ja els han activat una 80 de vegades. Els salvavides es dirigeixen...
7: No deixa de ser una boia propulsada. Amb un rang de 500-800 metres fem arribar el dispositiu i és la persona mateixa la que s'agafa i sense cap mena de risc podem portar-la ja sigui a l'embarcació o ja sigui aquí a terra un punt per extreure.
6: El dispositiu forma part d'un equip de salvament aquàtic format per una 30 de professionals i 3 embarcacions que...
2: Un minutet d'aquesta hora 14, anem amb els esports. Nil Solà, què ens expliques?
8: En clau Barça és el de Ferran Torres, el futbolista de Foios, autor del gol a la final del Mundial que va fer campió a Espanya del món. No s'ha presentat a l'entrenament, això sí, evidentment, amb permís del club i també de Hansi Flick, que va donar l'okay a que el futbolista valencià no participés en aquest entrenament per solucionar la seva sortida al Paris Saint-Germain. Serà una realitat, Ferran Torres es retrobarà amb Luis Enrique, segons ens apunten fonts properes a la negociació. No és només qüestió d'hores, sinó pot tardar encara algun dia, però les dues parts estan condemnades a entendre's per una quantitat que rondaria els 55 milions d'euros en un dia en el que el Barça també espera avançar en el fitxatge de Rodri. Igualment a Manchester continuen esperant entre 60 i 70 milions d'euros entre fixes i variables. De moment el Barça que arribaria a aquests 60, les negociacions continuen endavant i les dues parts saben que si no hi ha cap novetat gran, Rodri jugarà al Barça.
2: Doncs res més, així arribem a 2:15 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon eclipsi solar.

0: Oppo, Sony y muchas más.
1: Móviles, portátiles, televisores.
0: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
1: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
7: Bona tarda, David.
8: Bona tarda.
7: T'he llegit dir que, tal com està el món actualment, hi ha dies que et lleves amb impotència, altres dies que et lleves amb la consciència que has de seguir treballant i suant la samarreta, tot i les dificultats, i altres dies t'aixeques enrabiat. Avui, com t'has llevat?
8: Avui, com m'he llevat? Avui, mira, avui passava per aquí, vull dir que tenia el matí amb la Marina per fer la càpsula
7: d'extrema dreta. A l'equip de Catalunya.
8: I fer una mica d'exercici perquè em tocava el correr llengua. Però no, normalment dic que estic més espantat que ahir, però menys que demà. Últimament, en els temps que corren, és difícil, no?
7: O sigui, t'has llevat espantat.
8: M'haig llevat, sí, però sempre un equilibri inequilibrable entre espant i esperança. Però mira, ahir venia de presentar el disc dels fetus al vespre, vaig presentar i m'ho vaig passar bastant bé, i després hi havia una jantada al Corre Llengua també, gent jove, vull dir que sempre hi ha motius, no? Si ens conformem només amb les males notícies, no? Com amb un pessimisme, no? Com si fos fatalista, també forma part, l'altre dia li llegia a un amic, que forma part també del programa de l'extrema dreta, no? De que pensem que no hi ha res a fer. Per tant, conscient del dolent, però esperançat amb la capacitat de canviar-ho. Però avui m'he llevat amb son, perquè m'he llevat molt d'hora. Sí, havia d'acabar unes coses i m'he llevat... però bé, no? M'he llevat bé. No, o sigui, no estava precisament allò espantadíssim.
7: T'has espantat bé. Ai, t'has espantat bé. Ja venies, sí. T'has llevat bé.
8: Espantat vinc de sèrie, sí.
7: Però tu dius que entre por i esperança sempre hem de triar esperança.
8: Esperança, sí.
7: Doncs insufla'ns una mica d'esperança, sisplau, perquè hi ha dies que costa, eh?
8: Hi ha dies que costa molt, sí. De fet, fins i tot la por, no? La por són moltes coses, també. Però, fa temps llegia un jesuïta que deia, molt interessant, en Lozano, que deia que optimisme i pessimisme poden desmobilitzar per igual, no? Perquè si penses que tot està fatal i no es pot fer res, doncs no fas res, i si penses que tot està perfecte ja no cal fer res, no? I que el factor realment, no? Realment transformador era, i radicalment polític era i radicalment humà era l'esperança, i avui s'han aturat desnonaments al matí, una cosa que em dona, i s'aturen cada matí. Ens hem acostumat ja a la sagnia, no? Però cada matí hi ha gent, especialment gent jove, també gent gran, no? Que posa el seu cos per evitar injustícies, no? I cada dia, en veritat, el món aguanta, no? Perquè milers de persones no es dediquen a fotre la punyeta aquí del costat. A vegades els dolents dolentíssims els veiem, diuen cada dia més barrabassades. Avui hi hagi el Peter Thiel, que és un d'aquests programadors, no? De la distopia tecnològica que vindrà de Silicon Valley, però en veritat la vida aguanta cada dia. Els 5 continents, no? Que el món s'ha fet petit perquè moltíssima gent es dedica a cuidar els altres i a no fer-li la punyeta i a intentar no fer ni mal ni danys, no? Però hi ha motius per l'esperança. El que passa que jo sempre penso que l'esperança va a peu i el mal va amb portaavions. Mai més ben dit.
7: Hem acabat molt fatalista, això, bueno, però, sí. Però endavant. I ara sí, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons de l'activista, periodista i exdiputant del Parlament de Catalunya, el David Fernández.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del David Fernández amb Les meves vacances d'Ovidi Montllor, que és un tema publicat l'any 1974. O sigui, David, que sou coetanis, tant tu com Les meves vacances sí. Vau ser publicats el mateix any. Com va arribar l'Ovidi Montllor a la teva vida?
1: Doncs mira, l'Ovidi i aquesta cançó, que com em fa anar posant en aquella cruïlla tan difícil de dir escull una cançó de l'Ovidi, jo sempre trio aquesta, òbviament, amb la guitarra que escolteu, que és l'inconfusible, tot i soler, no? I jo vaig conèixer l'Ovidi, valgui la causalitat nominal, al carrer Llibertat de Gràcia, no l'Ovidi Montllor en persona, sinó a partir de quan jo vaig marxar de casa molt jove, amb 18 anys, i quan vaig arribar a casa del company que m'acollia, un gran amic, que molts anys després, malauradament, es va suïcidar. Estàvem a una casa al carrer Llibertat i hi havia tocadiscos, no hi havia encara ni CDs, i tenia tots els discos de l'Ovidi, que aleshores era bastant relíquia, perquè l'Ovidi, de fet, la carrera de l'Ovidi s'estronca als anys 80 per qüestions de la transició cultural, anem a dir-ho així, i sonava, quan vaig arribar, l'Ovidi a l'Olímpia, i jo no el coneixia, perquè vaig dir, qui és aquest, no? I em va explicar, i allà l'Ovidi des de les hores a la motxilla, sempre com un company, de fet, sense mites, s'aprenyaria molt si féssim un mite de l'Ovidi, però com un company en els bons moments i en els dolents, i després també li vam fer l'homenatge, no? I hem caminat molt al país amunt i avall fent homenatges a l'Ovidi, que és una cosa bastant bonica, és a dir, t'anaves a fer un homenatge a l'Ovidi a Sabadell i apareixia un vell obrer de la unitat hermètica que et recordava que el 76 havia aparegut l'Ovidi a tocar, no?, una vaga de suport amb el Pete Seeger, o t'anaves al Priorat a Capçanes i tocaves en una bodega, no?, en un celler, i et deien, aquí era estar l'Ovidi el 72 tocant per l'Assemblea de Catalunya. Era com connectar permanentment amb el passat, que estan com connectar amb el futur.
0: Però dius que s'emprenyaria si el mitifiquéssim?
1: Sí.
0: No li agradaria?
1: Jo crec que no. Jo crec que l'Ovidi era un tio amb els peus. O sigui, una cosa és mite, és a dir, de reduir-ho a mite, no? Sinó que entenguéssim també tots els pals que va fer, l'Ovidi, els 36 oficis, per dir-ho així, i que no reduïssim tot això a una estampeta, per dir-ho.
0: No, jo t'ho pregunto perquè diria que hi ha tota una generació amb una ideologia molt concreta que va quedar molt marcada per l'Ovidi Montllor.
1: Però jo crec que més que com a mite, sí, les paraules sempre són molt capcioses, no? Però és un referent, no? És una referència ineludible.
0: Patrimoni, li podem dir?
1: Sí, bagatge, memòria, sí, patrimoni col·lectiu, sí. És una institució, fins i tot, sí.
0: Això sí que podem.
1: Una institució comuna. Però mite en el sentit d'això, no? Que a vegades, quan pugem molt, molt, molt una cosa, també la buidem, no? I la reduïm, o sigui, meten el sentit de reducció, però sí, és una cosa més molt bonica, una batalla de la memòria contra l'oblit. Jo recordo que ara farà 20 anys just, al maig farà 20 anys que una colla de joves que aleshores eren ocupes, o mig ocupes, o ocupes sencers, vam jugar al Palau de la Música Catalana. Jo crec que era la primera vegada que els moviments...
0: El vam jugar.
1: El vam jugar, a més, jo puc reconèixer que tinc el contracte firmat. Jo firmava per l'Ateneu La Torna i a l'altra banda firmava un tal Félix Millet.
0: Anda.
1: I sempre he explicat que mai vam acabar d'aclarir els pagaments perquè ens demanaven pagaments, no?, en matar, no, en fi, una cosa... Però bueno...
0: Però tu vas haver de negociar amb ell?
1: No, jo negociava amb una estructura intermitja, no, jo no vaig conèixer mai. El vaig conèixer després quan vaig ser acusació popular, sí. O vaig participar de l'acusació popular del cas Palau. Però, i me'n recordo que aleshores els responsables polítics de la ciutat de l'època van dir, què passa aquí, que hi ha 2.400 joves? Un maig del 2006, reivindicant Ovidi Montllor. I a més ja estàvem parlant dels inadaptats, de Feliu Ventura, d'Obrim Pas, dels Vercel, i clar, una determinada part del poder que ha fet la història, a l'Ovidi també l'havien bandejat, no? I aleshores va ser, me'n recordo del Vicent Partal, que va dir, hòstia, quin clatallot, no?, de la memòria contra l'Ovidi i aquella generació, i les que han vingut després, és veritat que tu vas per arreu dels Països Catalans i et vas trobant, no?,
0: sí, va apareixer.
1: La foto de l'Ovidi, la samarreta de l'Ovidi, un grup nou, el Diluvi, fa una cançó de l'Ovidi, els Smoking fan una cançó que parla de l'Ovidi, i
0: també hi ha grups, David?
1: i grups, i grups.
0: Un Star Ovidi 4.
1: Sí, un Star Ovidi 4, però que entra, entra dins d'aquesta estela.
0: No, jo t'ho comentava, això de l'Ovidi, perquè quan va passar per aquí, algú que coneixes també, com l'Anna Gabriel, també va posar una cançó de l'Ovidi i va posar la samarreta.
1: La samarreta.
0: I en el seu llapis de memòria també va incloure els Ovidi 4, que em sembla que els coneixes molt bé.
1: Els conec una mica. Els conec una mica.
0: No els has inclòs al teu llapis de memòria?
1: No, no, seria un acte narcisista.
0: Això va de cançons que han marcat la teva vida.
1: Sí, però sí, però l'obra és de l'Ovidi, la cançó és de l'Ovidi.
0: No, la cançó que està sonant ara és Cançó per fer camí, que és un poema de Maria Mercè Marçal, que vosaltres musicàveu juntament amb el Borja Penalba, la Mireia Vives
1: i
0: el David Canyo. Tu aquí quin rol tens?
1: Jo aquí, com les coses bones duren el que han de durar, a les dolentes una mica més. Això va durar 10 anys, ja fa 2 anys que vam dir, ja hem fet el que podíem fer, vull dir, no podem donar més, no podem aportar més. Jo aquí feia de guitarrista, d'ajudant de guitarrista, que òbviament la columna vertebral era Borja Penalba.
0: Ajudant de guitarrista no m'ho sentit mai, eh?
1: Bueno, jo tocava la segona guitarra i sobretot...
0: Tu no tenies molt... O sigui, si t'equivocaves no passava res perquè
1: estava Borja salvant, eh? Borja sempre, Borja era la... Jo estava allà sempre tocant la guitarra amb ell i acompanyant-lo, vull dir que ell feia tot, jo feia la segona guitarra. I era el rotllero, era el que presentava les cançons, era, no? L'Ovidi deia l'artista, el cantant, el pallasso, mai vam definir...
0: Què és el rotllero?
1: Jo era el rotllero, jo era el mitinero. Un dia me'n recordo que va venir el Carlos Rovira a un concert de Tarragona que vam fer al Metropol, que hi havia molta gent, és veritat que va ser molt bonic. I el dia següent va fer un article molt bonic periodístic que deia... Quan va sortir, un senyor em va dir, no sabia que venia un míting, no? I el Josep Lluís li va dir, tant de bo tots els mítings fossin així, no? Doncs a una hora passes per tots els sentiments de la condició humana i totes les esperances. I aquesta cançó, però, ja que parlàvem d'esperança, és bonica. Aquesta cançó, o sigui, qui l'arranja és Borja Penalba de forma meravellosa. I quan pensava que ho teníem tot fet, va arribar Mireia Vives i ens va ensenyar com es canten les cançons, per dir-ho així. Però en veritat neix... l'any 2008-2009, la idea original, d'un grup de dones de Ripoll, t'asseguro que no eren més de 12-13, i que el 8 de maig es concentraven a la plaça Major, i davant del monestir, i no eren més de 12. I amb música, amb acordió, pues, recitaven poemes. I una mica la melodia original, l'original va néixer d'aquí. Però si aquelles 12 dones els haguessin dit que només... 7 o 8 anys després hi hauria una vaga general feminista en aquest país que aturaria el país, no s'ho haguessin cregut, no? Per tant, l'esperança és imaginar-ho perquè passi, i en veritat les coses passen, però molt, molt abans s'han imaginat, s'han pensat, s'han dibuixat.
0: Doncs escoltem una mica de Cançons de fer camí, que és preciosa.

0: David, ara jo et feia la cunyeta aquesta, no? Que tant tu com la cançó de l'Ovidi, Les meves vacances, vau ser publicats el mateix any, el 1974, però aquí hi ha un matís important, perquè crec que tu no vas ser publicat com un single, no? Sí. Sinó que tu vau venir dos temassos a la vegada, perquè tu tens un germà, bessó.
1: El Pau i servidor de vostè.
0: Es diu Pau, el teu germà.
1: Pau, sí, sí.
0: Tu ets el gran o ets el petit? Perquè aquí hi ha un tema, no? Que és el primer que surt...
1: Aquí hi ha el tema sempre de qui va sortir primer, no? Perquè en teoria el tercer... Som quatre germans a casa.
0: Sou els petits, vosaltres.
1: Sou els petits. I en teoria el gran dels dos deixa sortir el petit primer. Per tant, el que surt primer és el petit. I ara ja, mira, potser no, que no me'n recordo ara, ja diria que jo sóc el qui deixa sortir, però en tot cas, dins del rol familiar, jo sempre he sigut el petit, saps?
0: I això?
1: No, però dic que després una cosa és la biologia i l'altra és, bueno, pues en les cadenes tròfiques de tota família, no? No, dic, o sigui, per l'ordre, no? I fins i tot pels noms, que és innocent, no? Sempre es deia, no? Pere, Anna, Pau i David, no?
0: Home, el petit sempre està una miqueta més mimat.
1: Sí,
0: bueno.
1: No, bueno, no, els meus germans, i diré qui era el mimat de veritat, i no, i ja tindré a casa.
0: Grans, la germana?
1: No
0: ho dirà.
1: No ho diré, que no vull hostilitats familiars. Sempre hi ha, òbviament. No, però també estàvem sempre allà, i a més sempre s'ha tirat entre el papa i la mama, no? I estàvem ben equilibrats. La meva germana i jo érem molt de mama, i el meu germà gran i el meu germà bessó eren molt de papa.
0: I amb el Pau, físicament us assembleu? O sigui, sou Dupont i Dupont o sou de bosses diferents i sou més rull i turull?
1: Som vitalins, som diferents. Hi ha un petit... Ara, amb l'edat, hi ha un petit, hi ha una petita aproximació, però ara aparegués aquí i no... I diries, no ho és. Vull dir, no.
0: Sí, no sou clavats.
1: No, que va, al contrari, vitalins, se presenta diferent. Vull dir, no és...
0: Que ja saps que...
1: No és allò...
0: Sí.
1: Partit per la meitat.
0: No, que hi farem, perquè els tenen els confons.
1: Sí. No.
0: Hi ha molta mística respecte als germans bessons, no? Que tenen una connexió especial, que si fins i tot jo he arribat a llegir que quan un sent dolor l'altre pot arribar a sentir. Tu quina experiència tens al respecte?
1: No, jo tant com això no. Sí que és biologia, que és cultura, no? El que sí que és veritat és que jo fins als 16 anys o els 17, dormíem, compartíem habitació. Per tant, el meu germà és la persona encara amb qui, no?, amb qui he viscut i he dormit més a la mateixa habitació, amb 50 anys. Vull dir, estic a punt de... La meva companya està a punt de superar-ho.
0: Està allà, encara.
1: Està allà,
0: encara no.
1: Bueno, falta un anyet, vull dir, només. Vull dir, allà portem...
0: Ho celebrarem, no?
1: Ho celebrarem. Però sí, clar, el vincle hi és, inclús quan, no?, quan passa molt de temps. A més, ell viu lluny.
0: I a Brussel·les, no?
1: I a Brussel·les fa... 25 anys.
0: Déu-n'hi-do. I a casa com van rebre que arribessin bessons? Perquè tu vens una família treballadora i clar, que vinguin bessons vol dir dues boques alimentar, que les nits que són heavies són per partida doble heavies, vull...
1: Doncs hi ha el mite i hi ha la realitat, no? La realitat és que efectivament no esperaven ni buscaven un tercer fill. Va passar. I a sobre quan va passar i el metge li va dir són dos. Aleshores el mite, que és fàcil calcular-ho, té alguna cosa a veure amb el desembre del 73 en aquest país, quan el cap de govern del franquisme salta pels aires.
0: Ostres.
1: I 9 mesos després, doncs, passa el que passa.
0: Tu ets fill de...
1: Sí, a vegades hem fet bromes, però no, però bueno, som fruit de les circumstàncies, sí.
0: D'una celebració, ets fet, diguem.
1: No ho sé, perquè...
0: Bueno, va per dates, no?
1: Era per haver marxat fa poc, pràcticament fa un any i mig, i un dia li vas preguntar i es va riure, i sempre he volgut entendre que aquell somriure era, no?, era com una mena de confessió. Però en tot cas, érem un imprevist. I a més veníem d'una ruta, que és la pròpia ruta, ara que també en aquesta casa s'ha fet molt, no?, la història dels altres catalans, amb el Paco Candel. Doncs el meu germà gran neix a Madrid, perquè el meu pare ve d'un poble de Lleó, molt petitó, família represaliada en la República, va estar 8 anys a la presó, Santoña i a Burgos. I
0: el Saturnino.
1: El Saturnino.
0: Després parlarem del Saturnino. El Saturnino.
1: Sí, doncs ho deixo aquí. Però és la història de la feina. Vull dir, van a Madrid, neix el meu germà gran, aleshores la mateixa empresa on treballava el meu pare, que era la IBM, fa matemàtiques, fa informàtica, l'envien a Bilbao, i aleshores a Bilbao neix la meva germana, i aleshores venim cap aquí, perquè la IBM envia a Barcelona, doncs el meu pare, podríem haver acabat en qualsevol dels tres jocs, segurament.
0: Però aquí us establiu ja.
1: Aquí ens establim, aquí és quan ens establim al carrer Sardenya, que era una bona comuna, ara que es parla tant també, no?, dels pisos i tot, però clar, acollia, o sigui, els pocs que van venir d'aquell poble, perquè era un poble petit, però tots, jo recordo que passaven per casa.
0: Tots estaven a casa.
1: Passaven a saludar, o quan venien un dia a veure un familiar els acollien, perquè igual havien d'anar a Tarragona, però recordo, no?, com un refugi d'acollida, no?, encara que fos de pas, no?, però era un refugi obert. I l'altre dia me'n recordo que passava per Badalona passejant, perquè a mi m'agrada molt, crec que Barcelona és una ciutat pensada per passejar, encara que hi hagi tant de trànsit, és la ciutat de l'hora i mitja per mi, l'hora i mitja estàs on vulguis, i vaig arribar fins a Badalona, i hi ha un carrer que es diu Vélez Rubio, i en veritat Vélez Rubio és un poble d'Andalusia, i és perquè en aquest carrer va arribar tot el poble, vull dir, no és clar, és que hi ha meu avi igual, el meu avi que havia vingut aquí prèviament també, i el meu tiet també, que va estar a la construcció també, el van anar a buscar, és on hi havia la feina, vull dir que a la migració moltes vegades hi ha feina, no?
0: Que per si no tinguessis prou, tenir un germà bessó,
1: sí,
0: et dius David Fernández, com, sí,
1: milers de persones,
0: entre elles un humorista que va decidir anar a Eurovisió amb, sota el nom de Rodolfo Chicli 4, amb el Chiqui Chiqui. T'ha passat que t'hagin confós en els mitjans, que l'hagin volgut trucar amb ell, t'hagin trucat a tu, aquestes coses?
1: Va passar fa dos anys o així, ara m'ha passat, o sigui, no m'ha passat cada dia. M'ha passat, la que recordo així més divertida va ser fa un parell d'anys amb un tuit oficial del País, jo crec que era de temes de televisió o audiovisual, i deia David Fernández, òbviament Chiqui 4, i em citaven tota l'estona, no? I posaven Higiene, i deia, escolta, jo no sóc aquest senyor, no? Dic, que canvieu, per favor, però no ho deia per mi, perquè ell sàpiga que el citen a ell. Però no, bromes de tant en tant. Ara fa poc l'Andrés Fanjo l'està passant, em va fer la brometa, sí, també.
0: És recurrent.
1: És recurrent, però sí, però bueno, és que és un nom com Pep García, saps? Vull dir,
0: en aquesta casa fa relativament poc va passar en el programa del Cuní, que es van confondre Paco Ibáñez. Volien trucar al Paco Ibáñez cantautor i van trucar al
1: Francisco,
0: el Paco Ibáñez escriptor, i és un moment històric, sí, de la ràdio, que us recomano que recupereu tots perquè és històric. En fi, ja hem escoltat l'Ovidi Montlló, també els Ovidi 4, i ara és el torn de que, segons diu el David Fernández, soni l'Ovidi irlandès. Ell és el músic Christy Moore i el seu Ordinary Man.

0: Ordinary Man de Christy Moore, sonant al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, un tema publicat l'any 1985, però que crec, David, que tu et transporta una mica més endavant.
1: A mi més endavant, sí, jo vaig conèixer el 92, en un viatge gairebé iniciàtic a Belfast.
0: Bon moment, per anar a Belfast, el 92.
1: I, de fet, ja que ho dius, és això. Vull dir, estàvem tan agobiats com a joves, nosaltres anàvem a penjar cartells contra les detencions que hi havia hagut, i al final hem decidit penjar cartells a la tarda perquè hi havia un nivell de... eren els Jocs Olímpics, un nivell de control policial i una mica de desfixia que el dia que començàvem vam dir ens agafem un vol, i vam fer un vol d'allò de joves, vull dir que 92, doncs jo no tenia, jo tenia 17 anys, i vam agafar una mica les motxilles literalment a la tenda de campanya, les d'abans, la canadenca, i apa, cap a Dublín un tren, cap a Belfast. Vam arribar a un càmping municipal, ens van dir, sí, hi ha un càmping municipal, efectivament. I va venir un senyor molt amable, ens va donar unes claus. Era un descampat verd, no? Perquè, clar, en aquella època de conflicte obert el càmping estava buit, no? I vam estar allà, i allà vaig conèixer les cançons del Christy Moore. De fet, aquest disc, que es diu Raiton, tot el disc, si el voleu escoltar, és una meravella. I aquesta cançó de l'Ordinary Man, ja que avui parlem també d'esperança, de memòria i de futur... és una cançó contra la Thatcher i contra el que va significar Thatcher en el context també de les vagues mineres, no? No Work Today, no? No, sense feina, i és una cançó a l'home i la dona comuna, no? I a les persones de peu de carrer, i així em sento també,
0: Que pel que estàs dient entenc que això, que amb 17 anys tu ja estaves amb una consciència política important.
1: Ja estava, ja havíem fet coses amb, ja havíem fet l'any abans o dos anys abans en el moviment estudiantil, però gràcies a l'escola pública d'aquest país i especialment a la directora, mai provar aïment, a la Lola García, amb la primera guerra de l'Iraq. Aleshores va parar les classes, es va convocar tots, eren uns barracots i en un pati de ciment duríssim on jugàvem a bàsquet i si et queies et deixaves allà, no? La pell, va dir, ho vaig explicar, que és una guerra, no? I en mitja horeta ens va dir que era una guerra, i vam dir, doncs fem vaga general, imagina't. I
0: això era directora del centre.
1: Això era directora del centre, no ens va dir la vaga general vam decidir nosaltres. I vam fer una vaga general, òbviament, molt, molt innocent, no? Molt ingènua, però al cap d'un dia ho va fer l'Institut del Costat i el Sant Josep de Calassanç, i al final és aquell any que, si ara mirem la hemeroteca, va haver-hi enormes mobilitzacions estudiantils contra la guerra, el Martí Pol va impulsar el Diari de la Pau, que era una cosa molt bonica, que es van fer uns quants números, i abans havia vingut sobretot del meu avi Saturnino. Jo sí.
0: Aquí anem a l'avi Saturnino. Sí. Com t'influència políticament, ideològicament, l'avi?
1: Pues mira, m'influència les tensions entre esperança i memòria i oblit i por, anem a dir-ho així, perquè jo recordo el meu pare que arribava a treballar, el meu avi ja estava a casa, ja estava jubilat, i jo estava ja segurament al sofà o a la seva falda, i m'explicava la història de la dictadura, m'explicava la guerra en terres llagoneses i samuranes, que no va haver guerra, van guanyar l'abril del... no? El juliol del 36, i punt. I sempre que arribava el meu pare li deia, calla, per deixar de dir, m'ensenyava a la i Carmela.
0: Sí, el teu pare no li acaba d'agradar que el teu...
1: meu pare deia, ja vaig perdre un fill, un pare per la política. 8 anys, no vull perdre un fill.
0: 8 anys perquè va estar 8 anys a
1: la presó.
0: A la presó.
1: Clar, que era just quan el meu pare més...
0: Del 39 al 47, he llegit.
1: 39-47, sí.
0: Que de fet coincideix amb un dramaturg molt important com va ser Antonio Buero Vallejo.
1: Buero Vallejo, i tant.
0: Nada, un soñador para un pueblo.
1: Un soñador para un pueblo.
0: Que és molt paradoxal que l'autor d'un soñador para un pueblo estigués a la presó. Pels franquistes.
1: Sí, sí, i tant. I a més, mira, jo vaig estudiar molt amb aquesta mateixa directora que feia literatura espanyola. Me'n recordo molt del Tragaluz, també, del Buero Vallejo, que em va impressionar. I em va impressionar. Però no, el meu avi, coses molt boniques. I, de fet, va morir 99, amb 90 anys llargs. I me'n recordo que va ser el primer enterrament civil, no religiós, no hi havia missa. L'església, el cementiri al costat, com tots els pobles, no? D'interior, a Catalunya i a la resta de l'Estat. I qui oficiava de civil el comiat era el capellà, perquè eren molt amics. Era molt, molt bonic. I a mi em va tocar, perquè tenia l'encàrrec d'una de republicana. Abans que baixés el fèretre, no?
0: Sí.
1: Pujar la republicana. I el capellà va dir, bueno, no, vindrà el nen petit i passarà això i que ningú, no? I no va passar res.
0: Que esteu tots tranquils.
1: Absolutament. I després parles de les ferides i ferides que a vegades no deixen ser cicatrius. I el meu avi havia deixat escrit que podia venir tothom menys una persona. Encara viva. I el meu avi el 18 de juliol li disparen per l'esquena i maten a un nebot seu de 10 anys que es deia Pedro. Si s'equivoquen i maten un nen. Això el 18 de juliol. I el meu pare es diu Pedro per això. I va dir, i l'home que ho va fer
0: és aquesta persona.
1: És aquesta persona, diu, pot venir tothom menys aquell.
0: Aquest que no vingui. Que malgrat
1: tot... 80 anys després, vull dir que imagina't com són a vegades els conflictes i les guerres.
0: Malgrat totes aquestes històries que t'explicava l'avi, tu de petit volies ser metge.
1: Jo volia ser metge.
0: I això ha donat bé.
1: Pues no ho sé. Però sempre, bueno, ve de la infància més pura de quan deia, allò, què vols ser gran, no? I jo deia, pues jo metge.
0: Era ser una vez el cuerpo humano.
1: Sí, exacte.
0: Jo vull veure el color rojo.
1: Bueno, això, jo crec que més vinculat al coneixement científic era més com evitar el dolor i com evitar el sofriment, no? M'estimulava, però si pensava, continuo pensant, que era una vocació molt útil i molt humana, i segurament de les més humanistes que hi ha, n'hi ha moltes més, com netejar, no? Les pròpies habitacions dels hospitals, n'hi ha moltíssimes. Però sí, era així, el que passa que ja de seguida vaig fer lletres pures i em vaig desviar una mica de la intenció.
0: Ja no volies ser metge, tu volies estudiar història, però es veu que entre professors i també a casa...
1: Sí, esteu molt ben informats.
0: Et mengen l'orella perquè estudis ciències polítiques.
1: Sí, perquè tenia una nota de tall molt alta del batxillerat i de la selectivitat, i deien allò, no desaprofitis, no? Ser típic... Doncs...
0: Fes polítiques, no desaprofitis la nota.
1: Sí, però la història, aleshores, era un 5. Estava molt mal vista la història, i ara, com es demostra, és molt, molt important la història. Sí, i a mi era... El títol era més avorrit que ara, perquè era Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. A l'autònom, però sí, cap allà vam anar.
0: I a tercer ho deixes?
1: I a tercer ho deixo, sí.
0: Per què ho deixes?
1: Bueno, sempre explico una anècdota... que és quan un dia em van dir a tercer de polítiques, pagant la matrícula que es pagava aleshores, i una persona que mai va ser catedràtica, que era professora, va dir que la transició l'havia fet el rei, i jo vaig aixecar la mà i vaig dir, hòstia, no ho sé, diria que l'ha fet molta gent, i vaig dir, bueno,
0: fins aquí.
1: Sí, va ser com un desencant també. En aquell moment era com ara, hi havia molt poca sortida, tenies la via de la carrera diplomàtica, que era obligatori pràcticament, era un itinerari. Tenies la de gestor públic, que no és la cosa que més, no? I l'altra era sociòleg, perquè era també de sociologia, i ja està, i no em va convèncer. I entremig també estava molt actiu també el moviment juvenil, i vaig anar a parar a la SEAT.
0: A la SEAT? Sí. Què feies a la SEAT?
1: Pues a la SEAT feia el SEAT Ibiza i posava totes les portes dretes, 350 al dia durant dos anys.
0: 350 portes al dia?
1: En triple torn de tornicitat. És a dir...
0: Em sembla molta sense saber jo com es munta una...
1: No,
0: una...
1: amb una cadena de 8 hores. No. Bueno, una porta, sí, en 3 minuts.
0: En 3 minuts es munta la porta d'un Ibiza?
1: Sí, i tant. Vull dir que pensa que vas amb l'equip, amb el pneumàtic, no?
0: M'està venint al cap la cançó d'Estopa, una mica de pastilles de freno.
1: Sí, i a més, tapa tot. Era conèixer el taylorfordisme com a sistema de, els temps moderns, no? De fet, vaig entrar amb una amiga molt amiga, la Líder, de la Verneda, i me'n recordo el primer dia que entràvem, entres com a la pel·lícula de temps moderns de Chaplin, és a dir, érem 4.000 persones entrant, que nosaltres això era 99, 25 anys, i me'n recordo que ens vam mirar dient, què és això? I ella va dir, això és un escorxador. La imatge de, no? La carn humana entrant a... Però sí, i allà vaig estar 2 anys i 4 mesos de baixa, perquè vaig tenir un accident laboral.
0: Sí, no? Et lesiones i per això...
1: Vaig lesionar.
0: Que, tot i això, tot i que d'alguna manera m'estàs dient que allà a la SEAT coneixes l'esclavitud moderna, crec que cobraves més a la SEAT que quan va ser diputat al Parlament.
1: Mai he cobrat més que a la SEAT. I a més, 16 pagues aleshores i estàvem al 70% del salari. Perquè era allò una entrada d'aquestes que vam fer de 800 de 800 joves, i amb raó se li deia a l'aristocràcia obrera. En aquells moments, ara també ha canviat molt, però en aquell moment moltíssima gent, quan existia el vell món industrial, no? Era una feina de per vida, no? Arribaves allà. I en canvi, jo me'n recordo el Rafa, que havia entrat als 16 anys en plena dictadura des d'Extremadura, i que l'únic objectiu, ja que parlàvem d'esclavitud, seu vital, era haver-li pagat la carrera de medicina a la seva filla, no? Estava a Londres acabant un postgrau, i que era un excel·lent professional. I són històries, així és la història. Això són els llapis de memòria. Però no, vull dir que tampoc tornaria.
0: Que tot i que mai hagis cobrat més que la SEAT,
1: no.
0: Podem confirmar que marxar de la SEAT no li va treure el son.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: un son de la Sant Quirzenca Anna Andreu, amb la col·laboració del Ferran Palau. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, que aquest, David, és un tema que tu defineixes d'una manera molt, molt original, que és que dius que se t'ha fet cuina.
1: Oh, sí.
0: Què és això de que se t'ha fet cuina?
1: Doncs mira, això, que s'ha fet cuina. És a dir, jo vaig conèixer l'Anna Andreu gràcies a la Natxa Ferrer, que un dia, no?, me la va posar al serró, no? I un dia a casa, perquè això fa 5 anys, just després de la Covid. I no em vaig donar compte. O sigui, l'anava escoltant, anava cuinant, i m'agrada molt cuinar, és el moment de més calma del dia, a la nit, fonamentalment. I a més, de cuines lentes, vull dir, de focs lents.
0: Fet xup-xup.
1: I fet xup-xup, i al cap d'un mes em vaig donar compte que portava un mes escoltant, no?, l'Anna Andreu, i que ja s'havia associat aquell espai que per mi és l'espai on es curen i es cuiden els cossos, no?, al mateix temps, i és el temps i és l'espai que està més lluny de la pantalla. El lloc més distant entre una pantalla mirant internet i la vida és la cuina, no?
0: És la cuina.
1: A vegades hi ha 12 passes només de distància i són dos molt diferents, i penses i repenses i esbosses tots els dubtes i alguna certesa, i podria dir que s'ha fet casa perquè també és com una casa, però se m'ha fet cuina.
0: M'agrada molt el concepte, me'l quedaré. És com l'altre dia em van ensenyar ets el meu xandall. Li dius, sí, algú, no? Que algú, sí, és el teu xandall, vol dir que és algú, sí, que et sents còmode, que,
1: sí,
0: pots estar tranquil.
1: Sí, tant, sí, sí.
0: Doncs mira, tenim, se m'ha fet cuina, i ets el meu, sí, xandall. Sí. Que parlant de cuines i xandalls, David,
1: sí,
0: durant el teu pas com a diputat del Parlament de Catalunya, diries que el president Mas et va fer cuina o xandall, o no va arribar tant la cosa?
1: No va arribar tant la cosa.
0: Però se't va fer...
1: No va arribar tant una cosa.
0: Terrassa.
1: Es va fer moltes coses. No
0: es
1: sé
0: va
1: si...
0: parlar molt d'aquesta bona,
1: sí,
0: relació,
1: sí,
0: si no poguéssim ser amics.
1: Encara dura, encara dura. El que passa que era... És a dir, en la vida quotidiana, els efectes, les amistats... Però és veritat que en un entorn a vegades tan rígid, no?, tan polaritzat, tan estanc, tan segregat, tan segmentat, que dues persones que, òbviament, en l'arc ideològic estan segurament a punta i punta, no?, en un país normal, però jo encara continuo, mantinc el contacte temporal amb ell, però com si no hagués passat cap dia, i continuem discrepant molt, molt, de moltes coses... Però sí que es va fer altra política, anem a dir-ho així, no? I fins i tot jo crec que, ara estic parlant de memòria, no sé si vaig dir que s'havia humanitzat la política, o fins i tot que s'havia feminitzat, en el sentit que, o sigui, reconèixer l'altre, no? Perquè democràcia no és només dir, també és el deure d'escoltar, no? I jo recordo converses privades polítiques d'aquells 3 anys, especialment amb el 9-N, no?, on és veritat, clar, i el punt aquest de posem-nos d'acord amb el desacord i acceptar les discrepàncies i a l'hora fer coses en comú, no?, que especialment va ser el 9-N, doncs per mi també va ser un aprenentatge.
0: Sí, no, per tots. Sí,
1: per tots.
0: Va ser una imatge que va servir per tothom.
1: I se'n va fer vincle, o sigui, se'n va fer pont, per dir-ho així, perquè el pont té molta potència també, el pont, no?, que és per travessar-lo en les dues direccions, vull dir que jo me'n recordo que després de l'abraçada, no?, recordo que em va dir, tot bé, i vaig dir, bueno, jo això ho pagaré a casa meva. I ella em va dir, i jo amb la meva, no et fots. Clar, vull dir que vam pillar els dos, i he tingut converses dures, pues, com, clar, tot això passa, el 9-N són 3 mesos després, 4, de la confessió de Jordi Pujol. Uh-huh. Que el nivell de converses que hem tingut ha sigut sever, a vegades ha sigut molt dur, però sempre donar contingut, mai en la forma. Però, en fi, no ho sé, crec que el de pont, no?, o vincle, o saber que...
0: Se t'ha fet vincle, és preciós.
1: O l'alteritat, sí.
0: Que, David, crec que quan et proposen encapçalar la llista de la CUP al Parlament... Tu estàs per Zamora perdut en una...
1: Jo estic a Zamora, en el poble dels meus avis, de les avis materns, en aquest cas, recollint... Els meus avis ja estaven jubilats, vull dir, eren pagesos, però, pues, que tindrien, pues, quasi 90 anys, però...

0: contra el rellotge, ja són ja tres persones, i vaig a fer el retorn a l'Anna Gabriel, que també ha passat per aquí, i hi ha tres persones que em diuen que no ho faci. L'amic de Vallecas, la meva mare i l'Anna Gabriel.
1: I els hi fas molt de cas als tres?
0: No, si faig un cas. I fins aquí hem arribat, i tant de vols hi hagués fet cas. És broma.
1: No, mira...
0: No, no, però segurament les tres per raons diferents, i jo arribo a la proclamació de candidatura... Ara m'equivocaré de dia. Era el dia que es commemorava l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. I me'n recordo que arribo a Molins, que era quan s'anunciava el candidat, però jo arribo directament amb tren, amb l'Estrella de Galícia que existia aleshores. Vull dir, agafo el tren Astorga, arribo a Sants, em venen a buscar i me'n vaig directament amb una hora i mitja de distància, escolto un acte i em diuen ara fes un míting. I així,
1: i així comença.
0: I així comença.
1: Que ara dius, els hauria de fer cas i...
0: I a més comença i... És com una pel·li, perquè comença i ja el dia següent ets candidat, o sigui, no va haver-hi ni 5 minuts de pausa, ja empalmem amb la campanya electoral, que era el 25 de novembre, o sigui, quedava pues, un mes i 15 dies, ja saps, van ser com 80, 90 o 100 actes, que ja vaig arribar a la nit electoral, o sigui, esgotat no fos.
1: Bueno, deuria ser una passada d'etapa en tots els sentits, però sí que és veritat que crec que tu i els teus dos companys, perquè sortiu tres, vau trencar un estigma molt gran que hi havia a Catalunya, no?, com... Hola, si són gent d'esquerra, molt d'esquerra, que són educats, que parlen normal... I, de fet, crec que el 2014 va ser el polític més ben valorat de tot el Parlament.
0: Bueno, coses de la demoscòpia, però sí, sí, és així. El 2015 crec que era el final de les acaballes, sí, sí, el més ben valorat va ser una cosa...
1: Que això és després de lo de Rodrigo Rato, mític.
0: Després de lo de Rodrigo Rato, exacte, que va treure per totes bandes de la Peralta, anem a dir-ho així.
1: Va rebre...
0: Vaig rebre editorials de diaris, semàfors vermells, però era molt... O sigui, va ser... Crec que tothom, uns i altres, van treure conclusions, perquè també va ser... Després van fer les típiques enquestes d'opinió i, clar, el 95% estava a favor.
1: Sí, jo crec que molta gent... Posem context un moment. Això de Rodrigo Rato és una comissió
0: d'investigació
1: sobre la corrupció política, em sembla.
0: Corrupció, bueno, sobre el funcionament de les caixes bancàries, però sí sobre corrupció,
1: i en un
0: sobre
1: moment...
0: la crisi de l'habitatge, que encara avui no n'hem sortit, sobre els desnonaments...
1: I el convidat d'avui va treure la xancleta, li va ensenyar, fent un símil, no?, amb el que passava a l'Iraq.
0: Perquè ell ho deia no innocentment.
1: I li va dir...
0: Aquest senyor era ministre de la guerra, exacte, amb Aznar.
1: I li va dir dues frases que passen a la història de la política catalana, és nos veremos en el infierno i també hasta pronto, gángster. Sí. Això ho portaves preparat o et va sortir tal com?
0: No, no, que va, això...
1: No ho portaves preparat?
0: No, no, això són... que va, això... Bueno, t'explico, eh? Abans, o sigui, jo tenia 33 preguntes, la qual cosa de cada resposta... Hi havia més arrogància i més soberbia de dir, ja ho he respost, no ho respondré, no? Hi havia la presidenta, que a més era del Partit Popular de Catalunya, que li feia molta protecció també, i aleshores li vaig demanar quanta gent Bankia havia desnonat, perquè era una de les primeres entitats que més havia desnonat des del 2009, i em va dir que no ho sabia. I jo li vaig donar la xifra, que a més m'havien passat companys de Madrid, molt macos de Madrilònia, i, què diu? I eren dades reals, no? I vaig dir, però com pot ser que no sàpigues ni quanta gent has desnonat? Saps allò que va pujant, no? El nervi, el que deies la primera... No? Va pujant la ràbia i, clar...
1: Se t'infla l'aorta.
0: Has de tenir autocontenció. Jo tinc bastanta autocontenció, eh? Però era, em semblava... I ja està. I aleshores, jo, com tots els grups en política, per sort, la política sempre és col·lectiva. Doncs tenia el meu grup de suport. No? I a més, un grup de suport amics, eh? No? O sigui, també tenia el de la CUP, vaig dir... Sí, estic per treure'm la xancleta, no? I tirar-li. No? I una persona real em va dir no, li tiris, però ensenya-li, no? li diré a l'Iraq, i m'ho van més o menys validar, i l'última va ser aquesta, però l'emprenyada que portava era monumental.
1: Jo crec que es va notar i és on vam connectar
0: i el dia següent va haver una editorial
1: política, sigui, eh?
0: Sí, el dia va haver una editorial d'un gran diari,
1: que
0: es deia Matonismo, i em deia Maton a mi, no a ell, però si el Maton, el gàngster és ell. Però fixa-t'hi el pas del temps, el polígraf, que dirien els estimats Berri Xàrrec, que és l'únic detector de mentides, doncs mira com està Rodrigo Rato avui.
1: Sí, sí, i tant. I a tu, com deies, et va portar alguns problemes, i ves tu quina cosa, ara estàs sonant una cançó que es diu Trouble in Mind.
0: Trouble in Mind.
1: Problemes...
0: Què faríem sense Nina Simone en aquesta vida?
1: Què hi fa en el teu llapis de memòria, David?
0: Tot.
1: Tot.
0: Crec que tot, sí, o sigui que no sé què faria en aquesta vida sense Nina Simone. Primer per les cançons, més tard, molt més tard, Jo he portat des

0: la perspectiva antiracista, no? I jo crec que el moviment afroamericà pels drets civils per mi ha sigut una autèntica escola de llibertat, no? Hi ha un llibre preciós que es diu, perdó, que es diu el ferrocarril subterrani, que és una història real que existia en el seu moment a la Guerra Civil Americana, que és com hi havia una xarxa clandestina que ajudaven a passar del sud al nord, no? Tot era una xarxa molt, molt, molt ampla, i hi havia el revisor, no? Hi havia el maquinista, no? Hi havia la parada, no?
1: Està posant cometes, eh?
0: Cometes, sí, sí, tota la clandestina, que es deia això. I després vaig conèixer la història personal, i el dolor també de Nina...
1: Que la van fer passar per boja.
0: La van fer passar per boja...
1: Fins que van bugir.
0: Sí, sí, fins que van bugir, efectivament. Una història també de, no, òbviament, de maltracte patriarcal, anem a dir-ho així, amb la cara A i la cara B de la indústria de la música, però sempre, a més, molt compromesa, no? amb totes les reivindicacions de la comunitat afroamericana, i sempre porto aquella samarreta que alguns m'haureu vist, no? Dels amics del Say It Loud, no? I de Love Simon, Hate Fascism, no?
1: Yes. Doncs crec que és un altre motiu per tenir esperança, que és la música de Nina Simone. Sempre. I mira el temps que és. Jo crec que seria molt bé acabar amb aquest Trouble in Mind de Nina Simone. A més, és una versió en directe al Festival de Jazz, sí, de Newport, em sembla bé, sí, si tanquem, sí, aquí. Sí. Hauràs de venir un altre dia perquè ens han quedat moltes cançons per fer sonar.
0: Sí. Home, és difícil, eh?
1: És molt difícil.
0: Vull dir, Marc Pajol, Smoking Souls, Gorka Rifle, que ha fet un discàs, Ferrés...
1: En fi, ja saps que triar és renunciar.
0: Triar és renunciar, i tant, i tant.
1: David Fernández, ha sigut un plaer conèixer-te.
0: Igualment, un plaer enorme.
1: Amparo Pérez. Sí, home, sí. Això és casa teva, sí. Estàs aquí a Catalunya, sí. També estàs al balcó, ets un autònom d'or, bàsica. Amparo Pérez a la producció i realització, Jordi Urós a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda. I ara, que acabeu de tenir molt bona tarda, us quedeu amb Nina Simone.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Sembla que no piu bé.
2: Eres tu, Premi Toroski de Ràdio Barcelona, el fenomen esportiu de l'any.
3: O sigui, vaig començar a sentir que qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-se bé, perquè vaig descobrir que m'ha de tenir moltíssima energia i poc a poc vaig anar pujant als 8 anys quan vaig començar a entrenar l'esport i veia que tenia una mica de potència i vaig començar a somiar en ser la millor del món.
2: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent.

0: reunió històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1907, Catalunya veurà l'eclipsi solar total que durarà aproximadament 1 minut segons les zones d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional, que per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs per intentar avançar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
1: L'eclipsi al costat d'un generós. Vols convertir-te en corresponsal per a veure narrant la teva experiència? Des de qualsevol estiu et busquem.
2: Envia'ns una nota de veu al 608-14-12-11 i participa en la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608-14-12-11. El balcó d'estiu amb Laura Pala Balfó. Cada tarda

que col·laboren amb la UOM Intervenció té la màxima observació. Amb l'empresa Carrer Font del Gat número 25, La Vineria. L'únic establiment especialitzat en vins saludables. Com a especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Ábalos aconsellarà i recomanarà sempre el

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Radio Manresa, a la 95.8 FM, Cadena SER.
2: Formamos y treballem a l'altura de la seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica per equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ls a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 732 76 41 11.
3: Subtrap li agradava.
4: Som una estrella i ara ens ajuda.

0: Hi ha moments que només passen una vegada a la vida i que recordarem durant molt de temps. Moments que ens fan veure que som no res dins d'un univers enorme on hi passen moltes, moltíssimes coses que no ens podem ni tan sols imaginar. Però també hi ha altres que sí, i alguns tenim la sort de poder-les veure des del nostre petit racó del món, perquè hem tingut la sort que literalment els astres s'han alineat. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. I el d'avui no és un balcó normal, no som al carrer Casp de Barcelona, som al Port de Tarragona, perquè hem vingut a veure en directe l'eclipsi de sol total del qual fa mesos i mesos que ens en fem un fart de parlar. En som conscients, però és el que ens passarà avui per Catalunya i és únic, per tant, és normal que ens haguem fet tan pesats.
0: I qui ens sembla veure eclipsis és el Manuel Sant Romà, doctor en astrofísica i professor de la URB, que ara mateix està perdut per la muntanya, preparat per veure el seu quart eclipsi solar total. Sí, quart. Ell ja n'ha vist tres més i ja ens ho va dir, en el moment de l'eclipsi és que ni en busqueu. I és per això que ja hem parlat aquest matí, per entendre com d'especial és el que viurem avui aquí a Catalunya.
1: Manuel Sant Romà, com estàs?
2: Molt bé, molt excitat per arribar al gran dia.
1: És que ara t'anava a preguntar, tu estàs nerviós? Perquè no és la teva primera vegada.
2: Exacte. Bueno, nerviós potser no, però diguem-ne, un punt emocionat, no? Perquè recordo perfectament el primer eclipse que vaig veure l'any 99, que va ser l'últim que hi va haver a Europa, i que aleshores amb els que el vam anar a veure, que el vam anar a veure al Mar Negre, parlàvem de quin seria el proper més a prop. I vam veure que l'any 26 n'hi havia un, però en aquells moments recordo perfectament que les previsions no el donaven en el sud de Catalunya, el donaven més avall. I recordo com ho vam comentar amb uns quants amics, de dir, bueno, haurem d'agafar els cotxes per anar a veure cap a València més avall, que gairebé arribava a Sevilla, diguem-ne, la totalitat. Per tant, no pensava que doncs, el sud de Catalunya es podria veure. I bueno, clar, han passat 27 anys, doncs estic emocionat de ser viu, francament, i de poder arribar al meu quart eclipse.
1: I de veure la casa,
2: sí, rodejat de gent estimada que no els hauria arrossegat perquè altres anys ens hem anat a la fi del món gairebé a veure eclipses totals, no? I ara els podem veure aquí a casa.
1: Ara en parlarem, ara deies, a l'any 99, últim eclipsi a Europa, i jo et volia preguntar, per què és tan únic i especial el que veurem avui?
2: Bueno, a veure, és el primer que hi ha a Europa en aquest segle, el segle XXI, eh? Bueno, això el fa, diguem-ne, singular, no? Després és el primer a Catalunya també en el segle XXI i l'anterior va ser el 1905, per tant fa 120 anys, no? 121 anys. I no n'hi tornarà a veure un altre fins d'aquí més de 100 anys. Per tant, bueno, a Catalunya és força singular. En el món no, perquè d'eclipses totals n'hi ha.
1: Cada any, no?
2: N'hi ha més o menys un cada dos anys, una cosa així, eh? Perquè no sempre la Lluna i el Sol, i la Terra i el Sol s'alineen perfectament. Però, esclar, com que la Terra és molt gran, almenys en termes d'aquesta alineació, i la Lluna és molt petita i duren poc els eclipses, per tant, és molt poc probable que en un lloc concret en passi un. En un lloc concret de la Terra en passa en promig un cada 300 anys. Per wow. Tant, bueno, que passi aquí doncs és allò que diuen en anglès once in a lifetime event, no? Un event que passa una vegada a la vida, no? Sense tenir que desplaçar-te gaire.
1: Ja tenim raó els mitjans de fer-nos una mica pesats, no?
2: Sí, jo crec que no, jo ho esperava, o sigui, no m'ha sorprès gens, eh? Pensa que jo aquest eclipse el aniré a veure en un hotel al Matarranya i quan vaig trucar fa més de dos anys i els hi vaig dir, no, bueno, és l'eclipse, diu, eclipse de què? I dic, no, és que voldria reservar-ho perquè ja veurà com això anirà pujant, la d'això. Ha pujat tant que doncs, fa 3 o 4 mesos un amic meu volia anar a aquell mateix hotel i li demanaven 5 o 6 vegades el que pagaré jo, no? Vull dir que que a veure, l'avantatge de l'astronomia és que es poden preveure les coses amb molt de temps.
1: Clar que sí. Nosaltres veurem d'aquí poca estona com el sol desapareix, es torna fosc, però què estarà passant a l'espai? Ara ho avançava, s'alinea, terra s'alinea, sí. Però què, o sigui, què passa exactament?
2: Doncs mira que la Lluna li fa ombra al Sol. Mentre que la Terra es va movent al voltant del Sol, la Lluna es va donant toms a la Terra. I per tant, alguna vegada es posa entremig del Sol i la Terra. I llavors aquesta alineació només passa típicament una vegada cada dos anys. Llavors, quan s'alineen, literalment la Lluna li fa ombra i aquesta ombra es projecta a la Terra i el que veiem és que el Sol s'oculta o una part o tot. Quan s'oculta del tot vol dir que bueno, la Lluna es va posant entremig de la Terra i el Sol, va haver-hi un eclipse parcial i pum, en sec és total. ¿Vale? I durant uns pocs minuts, que com a màxim en els eclipses totals més llargs que es poden produir dura com a màxim 7 minuts, perquè clar, la Lluna continua movent-se i després surt de la posició, diguem-ne, d'entremaliada, no? Per cert, una cosa que volia comentar és que pels que no aniran a veure la totalitat, perquè em fa gràcia que hi ha gent que pensa que això és una... hi ha molts llocs de Catalunya on serà el 99%, no? Dius, bueno... entre el 99 i el 100% tampoc n'hi ha de... és un altre món. O sigui, el total és un orgasme, el parcial és un gatillasso, diguem-ne. O sigui, no arriba al total.
1: Com una gran comparació. I tu ja n'has viscut tres, no sé si... No te'n canses?
2: No. Mira, jo faig una... Aquests dies estic fent una... No, a mi no m'agrada ser profeta, trobo que això de ser profeta és un molt mal assumpte, no? Però a Espanya jo crec que, com a molt, per persones que hagin vist un eclipse total, n'hi deu haver unes desenes de mils, com a molt, tiro allà. Segur que n'hi ha més de mil, però no sé si més de 10.000. Posem unes quantes desenes de mil. Demà, automàticament hi haurà desenes de milions de persones que hauran vist un eclipse total de sol. Uh-huh. I mentre que avui o ahir, tu parlaves i t'acostava a trobar algú que hagués vist un eclipse total de sol i els que l'havien vist eren com una mena de, diria entre cometes, de secta, de dir, tu que és impressionant, però els altres te miraven amb una cara perquè diuen, què m'estàs contando, no? Doncs passat demà o demà, d'aquí unes hores quan hagi succeït, hi haurà un munt de gent que dirà, oh, és molt maco, és impressionant, oh, és molt maco això, i voldrem veure'n un altre. Per cert.
1: Que potser entendrem aquesta passió que tu tens, perquè aquest és el quart teu. Quins altres has vist? Ens deies, el 99...
2: El 99 vam anar al Mar Negre.
1: El Mar Negre.
2: Sí, perquè el del 99 era, que és l'últim que hi va haver a Europa, l'ombra entrava per França, en direcció est, cap a Alemanya... i aleshores baixava cap a Bulgària i al Mar Nord. I llavors vam decidir... Perdó, el Mar d'Or, punyeta. El Mar Negre, tot és en vena. I aleshores, tenint en compte que les previsions deien... Era el mes de març, abril. Les previsions deien que podia haver-hi núvols i pluja al centre d'Europa, com així va ser. Jo tinc amics que el van anar a veure allí i alguns el van veure, i alguns el van veure, no el van veure directe, el van veure tapat pels núvols. Uh-huh. Nosaltres, un grup d'amics, d'una vintena d'amics, vam decidir, doncs mira, que farem un creuer, anirem al mig del Mar Negre, on en aquella època és molt poc probable que plogui. Efectivament, va ser un eclipse fabulós. Això va ser l'any 99, i evidentment tots ens vam dir, escolta, quan n'hi hagi un altre per aquí a prop, perquè clar, pot ser Austràlia, pot ser l'Antàrtida, vull dir,
1: quan n'hi hagi un altre... L'altra punta del món.
2: Apropet, i tornem a anar. I efectivament, el 2006... n'hi havia un que pujava, si no recordo malament, pujava des de l'Àfrica a l'ombra, passava pel desert de Líbia, sortia al mar i se'n anava a petar cap a Turquia, em sembla.
1: I aquest ho vam veure.
2: I el vam decidir anar-lo a veure al desert de Líbia, va ser meravellós, perquè a més allí es veu, recordo que vam veure com arribava l'ombra, perquè com que el desert és bastant pla, quan s'estava fent fosc, vam veure arribar l'ombra de totalitat, pues com una mena de tsunami visual que arriba, i llavors passa la totalitat. A part, entre parèntesi, vam fer un creuer pel Mediterrani, que va ser un festival que no oblidaré cap dels que vam
1: anar.
2: I vam anar 86 amics, 86. Jo era el cap de colla, diguem-ne, no? Va ser meravellós. I el tercer que he vist, i haig de dir francament que semi-vist, va ser el Mar de la Xina. El 2006, entusiasmats, vam dir, quin és el proper? Hòstia, la Xina, és molt lluny això. Vamos allà, no? Llavors, en lloc de 86 hi vam anar com a 50 i vam fer una excursió per la Xina i vam agafar, perquè no es veia a la Xina continental, sinó que es veia al Mar de la Xina, això era l'estiu del 2009, vam agafar també un vaixell, però el que passa és que llavors ja ens ho temíem, a l'època aquella, el juliol, és època de monsons, i hi havia unes nuvolades que, tot i que el capità va llogant el vaixell intentant buscar pel mig dels núvols, vam veure com es feia de nit, però no vam veure el disc negre del sol. Sí, però bueno, mira, va ser un gran viatge també. Llavors, a canvi, aquest, diguem-ne, doncs, bueno, mira, si hi hagués algun problema, doncs tampoc hi hauríem perdut tant. O sigui, bueno, perdut, sempre que vas a viatges i tot això, no hi perds, no? Mm-hmm. Per tant, de fet, més que dos són dos i mig els que porto. O sigui, que ara faré el 3.5 si de vol aquesta tarda. O sigui, el que vull té una cosa molt singular, que és molt interessant per les fotografies que veurem. Perquè típicament t'agafa el sol bastant alt i aleshores els fotògrafs, bueno, fotografiar un eclipse doncs no té massa cosa, diguem-ne. O sí que té interès, però en canvi aquí hi haurà unes fotografies amb el sol eclipsat, amb catedrals al costat, amb campanars, amb muntanyes, amb Montserrat...
1: Serà preciós.
2: Serà preciós. Amb la Sagrada Família, no. Perquè no serà, no es podrà fer, es podrà fer un fake, però no real, perquè a Barcelona no és total. Però bueno, hi haurà segur que hi haurà alguna foto amb el sol quasi eclipsat i la Sagrada Família.
1: Sí, no sé què. I la mare, que t'hagis perdut i t'hagués agradat anar-hi?
2: Sí, bueno, n'hi va haver una a Sibèria i ara no recordo que vam estar a punt d'anar-hi, però al final no sortien els números perquè, clar, hi ha llocs que és car viatjar i clar. Fins i tot en aquella època a Sibèria, estic parlant dels primers 2000, la infraestructura hotelera que hi havia per allí no era gaire bona i a més allà al mig de Sibèria és molt remot, no? Bueno, m'hagués agradat, sí, anar als Estats Units, també n'hi ha hagut un parell als Estats Units en els últims anys força interessants, però bueno, vull dir, el que hi ha. Hi ha gent que s'hi dedica amb això, però s'ha de tenir bastanta pasta.
1: És que quant et va durar un eclipsi d'aquests, en total?
2: No, tant. Mira, aquí, o sigui, a veure, aquí val des de 0 euros, si el pots veure des de casa... Bueno, jo m'agastaré uns quants perquè aniré a Matarranya amb un hotelet fantàstic, passarem dos o tres dies allí i pot valdre tant el que valgui el viatge per anar-lo a veure. Si vas amb un creuer a l'Antàrtida, doncs igual val, jo què sé, 20.000 euros, no sé. Uh-huh. Pot valdre bastanta pasta. Però aquests dies estan sortint gent que em porta 40, 50, vull dir que són caçadors d'eclipses perquè literalment se'n diuen caçadors d'eclipsis perquè els has d'anar a buscar, els has d'anar a caçar.
1: Sí,
2: no et venen a casa teva, els has d'anar a caçar i alguns s'escapen perquè està núvol, perquè estan en llocs tan remots que, vull dir, si passa al mig, o sigui, en el continent antàrtic, bueno, clar, pots anar amb una expedició amb trineus i tal, però no et costarà 20.000 euros, et costarà 100.000 euros, vull dir que...
1: Que tot pagar i que no aprofita avui que ens ha de casa, no?
2: Però ara, aquesta vegada passa una cosa i aquí va una mica la profecia que volia dir abans. Avui hi ha molta gent que encara no s'ha enterat de que l'any que ve, i és una pura casualitat, també n'hi ha un que passa pel molt, molt, molt al sud d'Espanya. Això que, que hi hagin dos tan a prop en tan poc temps és molt raro. Per tant, a dia d'avui, un hotel al sud de la província de Càdiz val un preu, passat demà començarà a valdre molt més. Perquè hi haurà milions, ja no parlo dels americans que vindran. El dia 2 d'agost de l'any que ve n'hi ha un que es veurà a Algeciras, Gibraltar, una mica del sud de Màlaga, Ceuta, Melilla, i que jo ho sé molt bé perquè aquest, diguem-ne, espero poder-lo anar perquè ja tinc els hotels reservats, però jo primer vull anar al lloc on serà un flash total. Si aquest any heu viscut un flash, ha sigut un flash local, tot i que a nivell mundial se'n parla, òbviament, d'aquest eclipsi, perquè és un fenomen mundial, però de l'any que ve serà un flash mundial total, perquè serà un eclipsi que a Luxor, al centre de l'Egipte faraònic, i a les 12 del migdia, amb el sol a dalt de tot, durarà 6 minuts i mig. Fa 3 anys que no hi ha hotels en aquella zona per aquells dies. Jo ho he intentat i l'última cosa que em demanaven vaig dir, noi, no sé, ja el veuré quan ressusciti a l'Egipte a l'altra tomba, jo què sé, no? A veure, al final del dia doncs, són experiències que si es poden experimentar a la redundància, doncs és meravellós, però a veure, hi ha moltes coses a la vida, no?
1: I a la Marmara és més probable que es vegi un eclipsi o a tot arreu de la mateixa probabilitat?
2: La probabilitat és la mateixa, estan distribuïts, tenen una periodicitat, al final un eclipsi és quan s'ajunten d'una manera determinada aquests tres cossos, doncs això és periòdic. I això, o sigui, els eclipsis es repeteixen més o menys a grosso modo cada 18 anys i mig. A grosso modo es repeteixen, però no necessàriament al mateix lloc. És a dir, aquesta tanda d'eclipses que hi ha aquest any i el que ve, això, desplaçats al llarg de la Terra, perquè la Terra gira una vegada cada 24 hores, no? Uh-huh. Desplaçats, més o menys es van repetint. Però la resposta estricta a la teva pregunta és no hi ha cap lloc de la Terra que tingui preferència, no hi ha un lloc que dius, hòstia, això és una mina. Tot i així, si en períodes, per exemple, jo m'he entretingut a demanar-li al meu amic Claude la intel·ligència artificial que em faci el càlcul, que per cert, NASA el té fet, però m'he quedat al·lucinat, perquè ara t'ho fa una intel·ligència artificial, li dic, escolta, els propers 25 anys, com ho tenim, això? I és que, bueno, a Austràlia n'hi ha 4 en els propers 25 anys, a Sud-àfrica n'hi ha 2 o 3, però a Europa no toquem bola, en els pròxims 25 anys.
1: Ja et vaig buscant hotels a vols per anar-hi.
2: No ho sé, hi ha altres, o sigui, ara ja, bueno, jo ja tinc una edat i ja vaig buscant plaers més, diguem-ne, més propers. O sigui, no sé si m'hi arribaré a Austràlia. No.
1: Però d'on ve aquesta fascinació pels eclipsis?
2: Bueno, jo sóc astrònom professional.
1: A part de la professió, que...
2: Però, no, exacte, no, és que, de fet, l'any, o sigui, jo... No m'havien cridat mai l'atenció, per tant, l'any 99 va ser el primer que vaig anar a veure, i jo ja tenia una edat, ja estava crescudet. Bueno, va ser una mica una casualitat. Vaig llegir un article en una revista de divulgació d'astronomia on parlaven d'això, i com que n'hi havia una a Europa aquí propet, doncs, mira, em vaig liar, vaig començar a liar amics, anem a fer creuer, i ens vam liar davant el cap, vam anar a veure, i esclar, això és la predicció que jo faig, els milions d'espanyols que aquesta tarda veuran l'eclipsi es convertiran en potencials turistes d'eclipsis en els propers anys. Els que tinguin més pasta de tots aquests aniran a veure diversos, els que en tinguin menys faran el que podran, diguem-ne. Però tothom que ho vegi en voldrà veure un altre.
1: I alguna recomanació per l'eclipsi, per poder-lo gaudir a tope, la gent que tenim la sort de veure-ho al 100%?
2: Bueno, jo crec que l'eclipsi, sobretot l'eclipsi total, però bueno, també es pot gaudir de l'eclipsi parcial. Però l'eclipsi parcial a veure, segur que els que vegin l'eclipsi parcial a Catalunya, que serà de més d'un 95% a tot arreu, també els agradarà molt, perquè ja amb aquesta, a partir del 80% del sol ocultat comencen a haver-hi fenòmens, ja la temperatura ja baixa una miqueta, tot i que esclar, ja serem aquí serà ja a prop de la posta de sol, per tant a la tarda, i per tant la temperatura ja haurà baixat, no? Però quan l'eclipse és el sol està alt, es nota moltíssim la baixada de la quantitat de llum i per tant d'energia que arriba a la Terra, perquè el sol està tapat, no arriba, no passa ni la llum ni els rajos ultravioleta. Quan està tapat no passa res allí, ni els infrarrojos, res, i per tant baixa molt la temperatura, i això en principi es notarà. Una altra cosa interessant a partir del 80-85% són les ombres, que tothom es fixi en la seva ombra, la ombra del seu braç que li faci el sol, que encara té un tros il·luminat, veurà com es comença a multiplicar. És a dir, mentre que les ombres, quan el sol està ple, que sempre, el sol sempre està ple, o no fa ombra perquè hi ha núvols, però si no hi ha núvols, està ple i fa una ombra. Bueno, doncs, quan el sol està 80% d'eclipsat, es multipliquen les ombres, perquè venen com a, diguem-ne, focus de llum del sol, de lo que queda per eclipsar, de diferents direccions, per dir alguna cosa, no? I fan diferents ombres. Els animalets ho noten bastant, els animals ho noten més que nosaltres, perquè els animals tenen més sensibilitat, i entre altres coses, com que no saben què està passant, veuen que passa alguna cosa, també sobretot perquè veuen els humans, i els animals ens coneixen més els humans que nosaltres mateixos, i els ocells, a vegades, si hi ha ocells per allí, deixen de volar, deixen de cantar, els gossos depèn dels seus amos, vull dir, depèn de com vegi que es belluguen els amos, però, o sigui, que diguem-ne, passen coses que quan se va apropant la totalitat és força, dius, notes que està passant alguna cosa, no? Llavors, jo comparo com amb un concert, no? És un concert és més divertit, sí, la música és la mateixa, però en un concert tens els costats que ballen i que s'emocionen i tu també, i d'això, no? Aquí, en principi, no cantes res, però les emocions són col·lectives, no? Llavors, és un eclipse vist des de la finestra de casa teva sol, és un eclipse trist, diguem-ne, no? És bonic, però és trist. Un eclipse vist amb més gent que un... Bueno, s'encomana, no? S'encomana tot.
1: Per tant, per terra i arribar al moment, no?
2: Sí, és com una verbena, en la qual sempre hi ha una verbena, sempre hi ha qui se queda sentat i fa cara d'avorrit, no? Diu, no n'hi ha per tant. Si vas amb una verbena, o balles o vés-te'n a casa, no? Vull dir que no sé. Doncs, a veure, que cadascú passa el que vulgui, però l'eclipse passa una mica el mateix, no? L'eclipse és per emocionar-se.
1: Doncs et farem cas, el Gaudran, i ho farem en comunitat aquí des del Port de Tarragona, nosaltres a la tarda. Moltíssimes gràcies, Manuel Sarrià, doctor d'astrofísica i professor de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Adéu.

0: 24, estem al Port de Tarragona per viure i acompanyar-nos en directe durant aquest eclipsi. Falta poc més de 10 minuts perquè aquí a Tarragona comenci aquest eclipsi, pràcticament una hora per arribar a la totalitat. Ara mateix aquest port està ple de gent esperant, amb molts ventalls, fa moltíssima, moltíssima, moltíssima calor. I per aquí està també la nostra companya Cristina Artacho. Cristina, hola, com estàs?
1: Hola Laura, molt bona tarda.
0: On estàs ara? Perquè jo no et veig per aquí.
1: Mira, doncs estic bastant protectora, estic en un passeig que hi ha aquí a la zona del port, no? Tota la zona més privilegiada per veure l'eclipsi, i és tot un passeig que segueix el rellotge, i si seguíssim caminant i caminant, caminant, arribarien al far de Tarragona. També m'ha dit que volia fer aquesta connexió anant caminant per explicar-te el que veig, però és que no puc passar. Ara mateix a falta d'una hora per aquesta totalitat, i ens han dit que ens donen les primeres hores d'aforament, i aquí ja són 10.000 persones, però és que no para d'arribar i arribar gent. Gent vinguda de tots els llocs, perquè hi ha gent a Tarragona, i tant, hi ha gent que ha vingut des de Barcelona, i també hi ha moltíssima gent estrangera. Estic sentint molt d'anglès, estic sentint molt de francès, gent que ha vingut expressament per veure aquest eclipsi. De fet, hem estat caminant per aquí, escoltant a la gent que ens explica les seves històries.
0: No sé què gent se'ls volies escoltar, que has parlat amb ells durant aquesta
1: tarda. No tenia el tall, però hem parlat amb aquesta tarda. Sí, doncs mira, tinc una nena que havia parlat des d'Itàlia, a veure si el podem escoltar ara.
2: A Tarragona, i hem decidit venir aquí perquè està molt a prop i perquè les vistes són molt privilegiades i realment es veu.
3: Soy arribado esta mañana a Barcelona, de Itàlia. Estoy muy feliz de ser aquí.
4: Venimos de Barcelona, tomamos el Rodalies per aquí i llegamos como a las 4 de la tarde. Y...
2: tenim les ulleres i, bueno, hem portat un tamboret.
1: Mira, la gent va super preparada perquè veig un munt de càmeres molt professionals. La gent que ja comença a treure les ulleres també amb els ventalls perquè fa moltíssima, moltíssima calor. I també Laura, com a curiositat, és que aquí PortAventura, una de les referències és PortAventura.
0: Sí.
1: PortAventura, ja sabem que des de les 8:25 fins les 8:35 totes les atraccions estaran tancades perquè no hi hagués cap problema amb l'eclipsi o el que pogués passar, però sabem que tancaran les atraccions.
0: Bueno, menos mal, perquè imagina't si no passes allà en Xambala i no portes les ulleres, bueno, és que pot passar qualsevol cosa.
1: És que clar, és una gestió molt complicada, no? Estar tan amunt i posar-te les ulleres, treure-te-les, però bé, aquí, sí. Com et deia, pleníssim de gent esperant ja que queda res poc de setmana per aquest moment de totalitat que porten mesos i mesos esperant.
0: Gent, a més a més, Cristina, que t'hem escoltat a la que Catalunya, que porta aquí des de primera hora del matí, eh?
1: Sí, jo porto aquí des de primera hora del matí, però és que hi ha gent que també porta aquí des de primera hora del matí. I he parlat amb persones que em diuen, no, és que hem vingut a les 7:30 del matí ja per agafar allò, com si fos això, un concert d'Aitana, de Lady Gaga o de qualsevol estrella del pop mundial, i gent aquí que porta des de les 10 del matí i que han anat arribant esglaonadament fins ara, que sí que és veritat que des de fa més o menys una horeta, doncs això ja s'està, ja et dic, acumulant de gent que a mi inclús em costa caminar per aquell passeig.
0: I escolta, la gent ja porta les ulleres i mira cap al sol o què?
1: Mira, de moment el que vaig veure tots són els ventalls i ventiladors, ara veig alguns infants que ja estan fent les proves, perquè clar, el 35 començarà la parcialitat i ja ens les haurem de posar, així que sí, molta gent també, el que veig és que estem provant de posar les ulleres al mòbil, perquè clar, recordem que per vosaltres també anem posant filtre al mòbil, si no volem que es cremin els píxels de la càmera.
0: Mira, qui més para de posar i mirar el sol amb les ulleres és l'Alejandro Filloy, que és oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i que ens acompanyarà durant tot aquest balcó especial fins les 9 de la nit, perquè si avui una cosa preocupa, ho hem insistit, ho hem dit, són els ulls. Alejandro, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ara dèiem, pocs minuts perquè comenci l'eclipsi, en quin moment ens hem de posar les ulleres?
5: Bueno, les ulleres es diuen ulleres a l'eclipsi, però en realitat s'haurien de dir ulleres a mirar el sol. O sigui, s'han de posar sempre que volen mirar el sol. O sigui, si ara volen mirar per anar-les provant, per comprovar com ens orientem amb elles, doncs ja mirar cap al sol amb les ulleres posades.
0: Doncs esperem que ara en algun moment, això sí que ho hem dit, un moment molt petit, però...
5: El tema de retirar les ulleres, jo entenc que m'estàs dient mentre estem mirant el sol, això només quan tinguem la totalitat de l'eclipse. Un moment més petit d'exposició, sobretot si portem les ulleres, tenim per tant l'ull acostumat a la foscor, pot arribar a tenir conseqüències. Per la qual cosa, és recomanable que ens assegurem que la totalitat ha començat. És a dir, quan sospitem que ja ha començat perquè amb les ulleres no hi veurem res, mirem cap a l'altra banda, retirem i comprovem que s'ha fet fosc, que passin 5 segons i ja podem mirar aleshores cap al sol que trobem tapat per la lluna, perquè si no amb les ulleres no veuríem res, no veurien el programa solar i no percebien com s'ha fet de nit a tot arreu. Una altra cosa important és que, clar, l'eclipsi de totalitat s'acaba. Veurà que Tarragona durarà aproximadament un minut. Aleshores, podem fer dues coses. Està molt atents i a la que hi hagi una mínima guspira de llum que comença a sortir per un costat de la lluna, posar-la els ulls de seguida, o inclús amb més seguretat, posar en marxa un cronòmetre i quan veiem que falten 10 segons perquè s'acabi aquest minut, ja posar-nos els ulls.
1: Nosaltres, per sort, et tindrem aquí i ens faràs de guia, sobretot la zona de Tarragona, perquè altres llocs és a una altra hora, però bueno, la gent que estigui a Tarragona i ens estigui escoltant, doncs anirem seguint les teves indicacions. Per cert, després parlarem més extensament de les conseqüències, i per això et segueix aquí, i aquí una estona en parlant d'aquestes conseqüències, però és molt important això que comentarem de les ulleres. I Cristina, que no tenim res, vés fer una formació de servei, t'anirem connectant, d'acord?
6: Perfecte, jo també tinc les ulleres de la butxaca preparades, però ara podem dir 35 i posar-les.
1: Perfecte, Cristina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Els llocs on més gent s'ha mobilitzat, perquè són més durarà aquest eclipsi al Delta de l'Ebre, en concret al Canà. Allà hi tenim el Quim Domingo. Quim, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Efectivament, el Canà és el balcó de Catalunya per aquest eclipsi, 97 segons per veure desaparèixer el sol, un punt privilegiat, com dèiem, de tot Catalunya, on la totalitat durarà més temps, un minut i 37 segons. Estan seleccionats entre 20 localitats catalanes. L'expectativa és d'allò, doncs, com es ve dient, com un concert de Lady Gaga, de Bad Bunny, si m'ho permeteu, perquè ja des de primera hora del matí ja hi havia molta gent de tot Catalunya que ha arribat fins aquí, fins al lloc més septentrional del territori català, el Canà. Aquest municipi que, com dèiem, durarà més aquest eclipse que la lluna taparà el sol, es farà fosc i res, aquests preparatius d'aquesta gent que ja estava aquí arribant, que s'ha fet les tovalloles, s'ha estirat, s'ha hidratat molt perquè avui el sol ha apagat de valent, han jugat a cartes, han fet mots encreuats, fins i tot han jugat a futbol. Els xiquets, no cal dir-ho, en tota aquesta expectativa, perquè són aquest canalla que ho recordarà tota la vida, aquest eclipse, que és un fenomen de la natura que ens entrega, que ja fa més de 120 anys que es va veure aquí també a Catalunya, també a les Terres de l'Ebre, i fins aquí 80 anys no podrem tornar a visualitzar, o sigui que el moment és ara, i l'expectativa és màxima. Així que hem parlat també amb gent que ens ha explicat d'on ve i també com està passant les hores fins que d'aquí res a una horeta i escacs podrem contemplar aquest eclipse.
1: Quim, no sé si volies posar uns talls també, que no estem aconseguint.
7: Eren aquests talls que volia explicar-vos.
1: Bueno, no passa res. Si et sembla, els escoltem després, perquè ara mateix no els tenim aquí.
7: I tant.
1: D'acord, fantàstic, Quim. Doncs moltíssimes gràcies i tornem amb tu més tard.
7: Gràcies, fins ara.
1: I l'eclipsi total no es veurà només a terres tarragonines, també es podrà veure a una part de Ponent. Allà hi tenim la Marisal Benavarre. Marisal, què tal?
8: Doncs mira, aquí a la Seu Vella, un mirador excel·lent d'aquest eclipsi i també una posta de sol cap d'aquí una estona, d'aquí una hora, no? És quan es preveix aquest moment àlgid, però a poc s'està obrint aquest baluard del rei de gent, també la sova està cada vegada més plena. En un principi la gent buscava les ombres, ara ja és igual perquè està venint la marinada i ens va molt bé perquè aquestes calors que no s'aporten han estat molt elevades i abans d'escoltar les persones que us han passat els talls abans, deixa'm presentar-te a una família que ens ha vingut de Barcelona. Ella és la Maria Josep. Hola, Maria Josep.
9: Hola.
8: Tu ets de Lleida, però fa molts anys que vas a Barcelona i has dit, mira, la família amb el jove, els fills i els nets, vol venir a l'Ebre.
9: Sí, així mateix.
8: Per què?
9: Doncs perquè fa molts anys que sóc allà, però Lleida és Lleida, és la meva ciutat. I aleshores, donat que aquí es veia total l'eclipsi, en lloc d'anar cap a Tarragona, doncs cap a Lleida. Cap a Lleida, que aquí es va molt bé, a més a més a la Sàbala, aquest castell, el castell que hi ha uns lleidatans, sí. És a Sant Mòric, i al seu costat hi ha el seu genre, que Laura, resulta que és òptic, és òptic, que se'n ferra l'escaló, aquí de Girona, la família, que ho passi bé.
10: Sí, sí, oftalmòleg. Sí, sí, voleu donar el recomanament a tothom que vagi en compte i que miri com una eclipsi, que ho gaudeixi, però escaletes, no? Amb les dades de protecció, i si pot ser, si podeu fer-ho escaletes sense escaletes que no estigui de mirar-ho, baixem molt el risc.
9: Doncs mira que ens hem assegut aquí al costat també aquests experts, Laura, i doncs una millor companyia aquí esperant doncs el moment que es pugui veure aquest eclipsi. També podem escoltar, si vols, Laura, l'Antonieta, la Núria i la Marau, que són dels primers que han arribat i que no van ser dels primers a fer reserva per poder veure l'eclipsi des de la seu allà.
11: Doncs escoltem-los.
12: A punt de viure comença la fase parcial. La lluna comença...
11: Bueno, sembla que no estem tenint gaire sobrestats avui. Marisol, els escoltarem més tard. Moltíssimes gràcies i segueix els consells aquí dels homes que has fet per veure aquest eclipsi.
9: Gràcies, Laura. Gràcies, Laura.
11: Fins ara. I a aquesta hora, 7:35, obrim una finestra d'actualitat.
13: El balcó.

0: problemes de mobilitat. Ara mateix podem saber que s'ha activat el pla Ferrocat. Laura Pons, bona tarda.
1: De Laura, sí, efectivament estem pendents de Rodalies perquè els usuaris dels trens que van en direcció sud estan tenint i hauran de tenir molta paciència al llarg de tota la tarda. L'eclipsi ha desbordat els trens de Rodalies que van de Barcelona cap al sud. Aquest és l'ambient ara mateix a l'estació de Sants, on s'han vist aglomeracions a les andanes i empentes per pujar a uns trens que estan saturats de viatgers. En paral·lel, una incidència a Castelldefels ha complicat encara més la mobilitat i ha obligat a reduir la circulació, fet que ha provocat endarreriments de més de mitja hora a la R2 i als regionals que van cap al sud, així que tarda complicada a Rodalies. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a Ser Catalunya, ha lamentat la falta de planificació de cara a un fenomen que fa tant de temps que estava previst.
2: La situació de la cara és desesperant. No entenem que no s'hagi previst. Des del que van acabar les obres,
1: les xarxes socials s'han omplert de protestes de passatgers queixant-se de les condicions amb què han hagut de circular.
2: Ens arriba gent explicant que es demana aquests aigua des del vagó, que no tenen aigua condicionat.
1: Renfe no ha programat cap servei addicional per baixar a veure l'eclipsi cap a Tarragona. De fet, l'únic tren extraordinari és el R16 per tornar de Tarragona a Barcelona a les 10 de la nit, Laura.
0: Déu-n'hi-do. I també, pel que m'estaven dient, hi ha problemes a les carreteres, Gemma Alegrí?
3: Hola, Laura. Sí, efectivament, com podia, no? Ho podíem preveure, hi ha 11 quilòmetres de cua en sentit sud en direcció Tarragona, entre el tram entre Altafulla i el Vendrell. També hi ha aturades de 8 quilòmetres a la Nacional 340, entre el Vendrell i Creixell, en sentit sud, i encara, deixa-m'hi sumar, 13 quilòmetres de retencions, en aquest cas a Girona, entre Quart i Madremanya.
0: Déu-n'hi-do. I més enllà de l'eclipsi, hi ha alguna novetat que haguem d'actualitzar?
1: Sí, hi ha més coses de les quals estem pendents, Laura, perquè, per exemple, tenim també complicacions a l'aeroport del Prat per una fallada a la torre de control, una fallada elèctrica. De fet, durant 15 minuts els avions no han pogut ni aterrar ni enlairar-se al llarg de la jornada d'avui i s'han fet fins a 10 desviaments i hi ha molts retards encara a hores d'ara en tota l'activitat aeroportuària del Prat. La Júlia, que aquesta tarda tenia un vol per tornar de Londres cap a Barcelona, és una de les afectades.
4: Estem a Londres, teníem un vol a Barcelona que sortia a les 4:30 i ja quan hem arribat hem vist que portava una mica de retard, però conforme anava passant el temps augmentat, portem aquí esperant doncs 2 hores. Havíem agafat just aquest horari de vol per veure l'eclipsi i ara ja doncs no el podrem veure.
1: I obrim una mica més la perspectiva. El terratrèmol a Colòmbia, Laura, ja ha deixat 254 víctimes mortals i més de 2.000 ferits. Des del Ministeri d'Exteriors asseguren que hi ha 75 espanyols sense localitzar, tot i que no els consta cap víctima mortal. Recordem que ahir el ministre Álvarez ja va dir que s'estaven buscant a 160 espanyols. Avui han rebaixat aquesta xifra. Demanen que tots aquells espanyols, catalans, que estiguin allà a Colòmbia es posin en contacte amb l'ambaixada per fer-los saber que estan bé. I un últim apunt, aquí, tornant a casa nostra, estem pendents d'un incendi al Penedès. Hi ha 30 dotacions dels bombers que estan treballant per exigir un foc de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. L'incendi crema en descendent i hi ha algun focus secundari.
0: Coloma i el David Moreno són al control de so, l'Èlia Pijuan i la Gemma Alegrí a la producció. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026, dia de l'eclipsi total. Dos minuts, que ja tenim aquí al telèfon una veu que us sonarà i molt als oients habituals del balcó.
5: El balcó.
6: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser? No es fácil que Predilecta junte otros seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de línea directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. ¡Qué buen servicio! Junte tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 1-1-7-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar.

0: els oients que tenen el balcó, doncs sona igual en aquesta sintonia, i quan sona ja sabeu que vol dir que tenim aquí la nostra doctora en història antiga, Irene Cordón. Irene, com estàs?
1: Hola, molt bé, nerviosa.
0: Preparada per l'eclipse?
1: Preparada, preparadíssima.
0: Perquè des d'on el veuràs tu? Sé que no estàs a Catalunya.
1: No sóc a Catalunya, en aquests moments estic a Vivar del Cid, que és una població que està al costat de Burgos, perquè des de fa temps ja sabia que aquí seria un dels indrets on millor podríem observar aquest gran fenomen de l'eclipsi solar.
0: Però quant temps fa que ho tens pensat d'anar allà?
1: Bueno, com que tu ja et coneixes ara una miqueta, ja saps que la previsió és una... I com que ja ho sabia, fa just un any que amb els amics vam mudar un parell de cases i estem aquí en una espècie de casa de colònies, i ara per cert els tinc tots aquí.
0: Com això?
1: I estem... Som
0: 18.
1: I la veritat és que estem tots molt emocionats i emocionades, i com que feia tant temps que veníem preparant, doncs és meravellós. No és una espècie de, jo us dic, com una casa de colònies d'estiu, i tots expectants d'aquest fenomen.
0: Ai, que divertit. De fet, ara ho deies, estàs a prop de Burgos i és precisament on la NASA s'ha instal·lat, de fet, en un poble per retransmetre l'eclipsi. No sé si esteu a prop.
1: No, però és que a més a més és que és boníssim, perquè aquest poble es diu Villalibado, i jo des de... Jo a Burgos hi tinc un vincle molt... M'agrada molt perquè m'agrada molt tot el tema de la Serra de Tapuer, que tots els jaciments prehistòrics, llavors ja hi conec gent des de fa molt de temps. I m'anaven dient, oye, Irene, que van a venir tots els científics de la NASA. Jo deia, aquests dos estan al·lucinats, però és ben cert. Aquí al costat hi ha un poble, aquest que es diu Villalibado, que és un poble abandonat des de feia dues dècades, i que pel que hem estat llegint ens han explicat el va restaurar un empresari, i és boníssim perquè sí, han vingut i han instal·lat 4 telescopis d'una gran potència al costat d'una església romànica del segle XI, i això em sembla realment al·lucinant. Sí, clar, això vam tardar 0,2 segons perquè havíem de buscar un indret prou bo per poder-lo observar perfectament, no? O sigui, estem aquí prèviament per això, ja us veiem, a veure, si aquí han vingut aquests científics de la NASA, ells en deuen ser els grans experts, però us he de dir que aquesta regió de Burgos, tota ella és bastant plana, per tant és fàcil trobar un prat, que és on estem ara, per poder-lo observar, i aquí esperant a que ja sigui l'hora. Això és com les campanades, que senten com molt nerviosos, que no t'ho vols perdre i ho vols veure al màxim.
0: I després de l'hora d'èxtasi.
1: Tant de bo, així ho esperem, sí, jo crec que també hi ha una part mental suggestiva molt important, i crec que aquesta ja la tenim molt, més que preparada.
0: I és que vol dir, a vol en concret, un eclipsi és un espectacle astronòmic, sabent l'antelació en idea, l'hora, la durada, tot ho deies, fa un any que ho tens previst, portem mesos parlant-ne, preparant-nos, i per gaudir-ho només ens caldran, com ho dèiem, unes orelles homologades, però és que no sempre ha estat així.
2: No, de fet, durant bona part de la història de la humanitat, els eclipsis es vivien amb por i amb desconcert. Quan el sol desapareixia o la lluna passava a tenir un color rojor, doncs moltes cultures ho interpretaven com un senyal sobrenatural, un missatge dels déus, un mal auguri o l'anunci ara que s'acostaven temps difícils.
0: I és per això que avui hem trucat a la Irene, que ens dediquem uns minuts per saber com vivien els eclipsis les civilitzacions antigues. Perquè, Irene, per totes les civilitzacions antigues, un eclipsi era una mala senyal?
1: No totes, però sí una gran majoria, però és que ho heu dit perfecte, perquè a dia d'avui és veritat que és un espectacle astronòmic, i sabem el moment exacte en el qual tindrà lloc, però clar, ens hem de posar a la pell d'aquestes cultures antigues, i us heu d'imaginar, per exemple, no ho sé, una egípcia, camperol, que està treballant la terra cada dia, que veu sortir el sol, i que de cop i volta veu que aquest sol comença a desaparèixer. Ells associaven la vida en aquest sol. Llavors, evidentment, tot això era sinònim d'un mal auguri, que alguna cosa dolenta havia de passar, que era un missatge dels déus i les deesses que els estaven donant un avís. Per tant, com que un eclipsi per ells era un fenomen inesperat, perquè nosaltres la gran diferència, nosaltres l'estem esperant, i sobretot era molt difícil d'explicar. Per tant, sovint era considerat, doncs, com aquest presagi de... o guerres, o fams, desgràcies... No tenia una única interpretació, perquè són moltes les cultures que han tingut aquests eclipsis, els han vist i han volgut donar doncs, aquesta explicació, però sí que totes i cada una d'aquestes hi donen un significat, i tots, pràcticament tots, veuen que és un senyal diví, perquè, evidentment, i com a senyal diví, això requereix que els seus sacerdots, sacerdoteses, haguessin de fer tota una sèrie de rituals, i haurien de, després, interpretar o intentar interpretar què cara estan dient les divinitats, i evidentment sempre eren coses dolentes, els feia molta por, però sobretot la por era, i si el sol no torna a aparèixer, i si el sol se l'està menjant un drac, una serp, els antics egipcis ho pensaven, això. Per tant, aquesta era la màxima por que tenien, no els agradaven, no els agradava gens.
0: M'estan molt comentat el que pensaven les civilitzacions antigues d'aquests eclipsis?
1: Clar, és que això és molt bo perquè haurien d'anar mirant civilització cultura per cultura, i d'entrada queden descartades aquelles que no tenen escriptura. Però les que sovint topem aquí en aquest programa del balcó, que són les que sí que tenen escriptura, com els egipcis, aquests sí que ho documenten, però és molt curiós perquè ens adonem que, per exemple, els egipcis els feia tanta por que prefereixen no deixar-ho ni per escrit. Perquè diuen, clar, si nosaltres el sol l'associem al déu Re, si estem escrivint que Re algú se l'ha menjat o l'ha vençut en alguna lluita que no podem veure, potser el sol fet escriure, potser això es torna a repetir. Per tant, preferien no fer-ne ni menció. Però després veiem altres cultures, com els pobles grecs, els romans, però els maies, els xinesos, que també en parlen, totes ho fan des d'un punt de vista amor,

0: sinó fer una predicció de com vindria algun eclipsi solar. Sempre ens estem referint als solars, eh? Evidentment els de Lluna també els hi feia moltíssima por o els hi feia molt de respecte, però els babilonis són els que ho van poder veure. A mi m'agraden especialment perquè podríem dir que són els primers que, malgrat que li donaran un significat diví, és a dir, segur que veuran que darrere hi ha una explicació divina, és a dir, que algun déu o alguna deessa els vol dir alguna cosa i que no és bona, com un preavís, sí que veiem que estem parlant del segle VIII, del segle VI abans de la nostra era. Aquests astrònoms babilonis havien observat tant els eclipsis que veuen que hi ha un patró repetitiu. És a dir, gràcies a aquests segles d'observacions, descobreixen que hi ha una cosa que es diu el cicle de Saros. El cicle de Saros es produeix cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, permet predir quan es produirà un eclipsi. Llavors ells, això ells ho tenen. Llavors diuen, val, no exactament, no són justos aquests anys que us he dit, però ells sí que sabien que en 18 anys una cosa. Per tant, poden fer la predicció, no poden donar l'explicació, evidentment, llavors, com que han identificat aquest patró, ho poden fer. Què és el que passa? Ells, evidentment, no tenen telescopis, no tenen encara nosaltres entenem com a física, no entenen res d'això. Però sí que, a mesura que van observant tot això, veuen aquesta alineació entre el Sol, la Terra i la Lluna, que és bàsicament el que produeix aquest eclipsi, llavors intenten donar alguna explicació. Com que sempre els eclipsis porten mals auguris, van dir, ostres, ens hem d'avançar. Si això és un mal auguri, és a dir, si el Sol cada vegada que es tapa alguna cosa dolenta li passarà a la nostra societat, sobretot sobre el nostre rei, podem fer alguna cosa perquè no li passi. Una miqueta ha de venir la prevenció. Bé, perquè això no està gens malament.
1: El significat que li donaven era que o sigui, ells sabien que podia passar i que si passava volia dir que alguna cosa dolenta passava sobre el rei.
0: Sobretot sobre el rei. Pensar que una cosa que li passi dolenta sobre el rei vol dir que per extensió és a tota la població. Si està passant alguna cosa al rei, és un preavís. Primer, i quan dic algú dolent, em refereixo fins i tot a la mort. És a dir, és tanta por tenint això que va dir, doncs escolta, el que hem de fer és enganyar aquesta divinitat solar, i el que hem de fer és, a dies previs d'aquesta previsió d'aquest eclipsi solar, el rei autèntic l'amaguem i agafem a un pobre desgraciat, ja sigui un presoner de guerra o algú que hagi fet alguna malifeta, el col·loquem en el lloc del rei i l'entronitzaven. Però imagineu-vos que el que feien era voler enganyar a la divinitat. I agafaven a un qualsevol, el vestien com un rei i l'alimentaven com un rei durant uns dies perquè deien, si hem d'enviar un mal auguri, a veure si s'equivoquen de persona i en comptes d'educar el nostre rei, que és intocable, que toquin aquest desgraciat. El rei substitut, que això se'n diu el rei substitut, és realment interessantíssim per veure això, perquè clar, la gran pregunta llavors és, i una vegada havia passat l'eclipsi, què passa, no, aquí? Què passa amb aquest rei substitut? Doncs evidentment el que feien el pobre era, l'executaven i tornaven a col·locar al seu lloc el rei autèntic que s'havia salvat d'aquest mal auguri.
1: Wow. I com sabem tot això, que es feia tota aquesta pràctica, aquest teatre?
0: Això que per escriure, aquesta és la gran meravella, no? Que estem parlant ja del segle VIII, segle VI abans de la nostra era, ja tenim escriptura, Babilònia el documenta absolutament tot. Heu de pensar que no només estan documentant la predicció d'aquests eclipsis solars, que és una cosa avançadíssima i que després els pobles grecs ho agafaran en base a tots aquests càlculs que feien els babilonis, sinó que a més també són capaços de deixar per escrit la posició de Venus, perquè com que no paraven d'observar aquest planeta, doncs ells ho deixaven allà escrit, llavors és quan veiem que realment són grans astrònoms i que a dia d'avui, jo m'atreveixo a dir que no sé jo si els nostres homes, les nostres dones religioses tenen tant coneixement del cel com el tenien a l'antiguitat.
1: Perquè en el cas dels babilonis, en què creien? Creien en aquestes divinitats del cel sempre?
0: Mira, els babilonis, com qualsevol altra civilització antiga, però sobretot aquests babilonis, estarien situats per ubicar-ho geogràficament el que seria l'actual Iraq. Aquests vindrien més del segle VI. Llavors, el bo d'aquests és que tenen tot un sistema politeista de déus i deesses. N'hi ha tants que fins i tot no tots els sacerdots poden acabar de garantir-te quants déus coneixen. Perquè n'hi ha alguns de suprems, però després hi ha algunes divinitats menors que eren, per exemple, els de l'entrenament de camins. Tu, per exemple, Laura, que jo sé que ets una gran viatgera, també, quan vas pel sud-est asiàtic, ja saps que allà l'hinduisme és exactament el mateix. No? Llavors, tot això és un poti-poti de divinitats que, evidentment, es fa molt difícil l'estudi de la religió d'aquestes cultures, però sí que el Déu Sol, doncs, evidentment, aquest sempre doncs, predomina. Sempre està molt potent. Per què? Perquè, de nou, ells saben que sense sol, sense vida,

0: no, és que no la planta pot créixer. Llavors, de nou, i si aquest sol que s'està amagant no ens vol tornar a donar la seva llum, què serà de nosaltres? Per tant, tot havia de ser negatiu.
1: En algun moment va deixar de creure que era un missatge diví, que està pes al sol, o es va creure fins al final de la seva era?
0: Fins al final de la seva era. Però el tema de l'Adamoni és molt curiós perquè hi ha una contradicció. Perquè és que hi ha un càlcul científic, us estic dient que hi ha aquests 18 anys que saben que poden predir aquests eclipsis solars, però alhora després hi ha una explicació religiosa. Llavors, els que realment acabaran traient aquest missatge diví seran els pobles grecs. Però què faran aquests grecs? Agafaran totes aquestes observacions astronòmiques que havien fet els babilonis, que estan per escrit, les prendran i les començaran a analitzar i diran, guaita, és veritat, tot això que veuran els babilonis, es poden perdre aquests eclipsis, però el poble grec què fa? Dona un pas més endavant. Diu, no, això no pot ser per les divinitats. I llavors hi ha un altre tipus d'explicació. Llavors aquí és on ells sí que realment veuran que és realment un fenomen astronòmic i que tot forma part, doncs, jo dic que és una coreografia entre el sol, la lluna i la terra. I això no és bonic, és poètic.
1: I això és el que els grecs acabaran descobrint el que ha arribat fins als nostres dies.
0: Sí, segur que van haver altres cultures que també van arribar fins aquí, el que passa que nosaltres som hereus dels romans, els romans són hereus dels grecs i per tant nosaltres, tant d'un estudiar només aquestes cultures, no tenim una visió molt eurocentrista, però ens ha arribat molt bé tot aquest document grec, que són els primeríssims que tinguem documentats almenys del planeta, que diuen, a veure, deixem de banda un moment totes les qüestions mítiques i místiques i intentem donar explicacions fins i tot als fenòmens aquests naturals a alguna cosa que no sigui una divinitat. I a més de ser molt valent per arribar a això, perquè a més a més també contradiu la paraula.
1: Exacte, i trencar l'esforç central i a més a més trencar la paraula dels déus, que en principi
0: són aquestes divinitats. I els grecs van tenir aquesta habilitat. Alguns pobles van dir, no, a veure, està molt bé el que diu, no volem contradir això, però no pot ser que sigui així, és que no hi veiem cap explicació. Llavors faran aquest salt. Però ja ens estem referint al segle 6è, 5è abans de la nostra era, fa relativament poc d'això. En canvi, no hi ha avui, No sabeu què passa, que quan ens parlem de història antiga, sobretot els que fan prehistòria, els companys de prehistòria, quan parlen en termes evolutius, a vegades et diuen 50.000 anys no són res. No són res, no? En canvi, nosaltres, a mi que et diuen quants anys tens, segur que posa un any de més i ja t'agafa com un patatús. I a mi no em fa més ni un any més. Però no, o sigui, quan estàs estudiant història, doncs, tot és quelcom molt més relatiu, és quan t'adones, doncs, d'uns significants que som, no? En tota aquesta orquestra, ja li dic, i per això sempre dic, aprofiteu la vida, viviu-la, perquè és un sospir el fet que estiguem aquí.
1: I tu no veuràs molt bé l'any que ve, perquè l'eclipsi passarà per un dels teus llocs preferits del món, que és Egipte, i suposo que hi aniràs.
0: És tremendo, Laura. És tremendo. Perquè sí, t'he de dir que sí, que l'any que ve, evidentment, seré a Luxor per poder veure el fenomen, que a més diuen que serà encara més espectacular que aquest, com que aquest encara no l'he viscut, estem a punt de veure'l, no ho sé, però és que aquell durarà més de 6 minuts i serà a les 12 del migdia, per tant, allò serà quelcom que segur que ho haurem d'explicar per aquí al balcó.
1: Ja t'estàs guardant la seta.
0: Fantàstic, em serà fantàstic, no, sí, i tant, ja ho explicaré també.
1: No,
0: que segur que sí, aquí hi ha hagut un petit desplegament d'aquests científics de la NASA, perquè són 30 al final, sí. Doncs imagina't a Luxor el que deu passar, només us he dit que no busqueu allotjament perquè ja no en queda, des de l'any 2020 tot això es va agafar, o sigui, no, ostres, no ho intenteu. Sí, és un missatge una mica pessimista, però realment la gent que li agrada molt aquest món, doncs evidentment va molt ràpid per poder agafar el lloc.
1: I tant, sí, veiem en el centre. Doncs anem a córrer, doctora Mistera Antiga, et deixem la número d'eclipsi a tots els teus 18 amics, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta estona i a veure l'eclipsi, que sé que tenies moltíssimes ganes.
0: Moltes gràcies, també vosaltres.

0: 3 minuts i continuem amb aquest Balcó d'Estau Especial Eclipsi. Fins ara.
1: El Balcó. Cadena SER.
2: Per suportar millor la cadena, Col·lecta Passar Catalunya. Una ràdio que enganxa.
3: Quan tu et tornes a enamorar,
4: estàs
3: igual, o sigui, sí. Hi ha una, igual costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessa és meravellós.
2: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: estem al Port de Tarragona veient aquest eclipsi total que fa mitja hora que ha començat. Ara mateix, si mirem el sol amb les ulleres, sempre es veu com la lluna ha començat a mossegar el sol, ja porta un quart pràcticament. I a aquesta hora podem saludar a la Núria Seró. Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Perquè un dels temes que més ha parlat durant tot el dia és si el sol estarà prou clar o no per veure l'eclipsi. Aquí a Tarragona, ja us ho dic jo, no hi ha pràcticament un núvol, l'estem veient, no? Però no sé si a tot Catalunya està sent així, Núria.
1: Hi ha alguns núvols ara mateix entre l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, però sí és veritat que hem de dir que la base dels núvols és prou elevada com perquè no afecti per la visibilitat de l'eclipsi. També tenim alguns núvols ara mateix al Pirineu, Prepirineu, on han deixat algun ruixat, perquè dèiem, la base és suficientment alta. També tenim alguns núvols que van entrant per les Terres de l'Ebre, però tot apunta de que, continuem insistint, com que és quasi al capvespre, quan està a la posta del sol, està molt baix el sol, con lo qual aquests núvols no fan l'eclipsi.
0: Per tant, hem tingut sort. Escolta, vas dir-nos també que aniria canviant la temperatura, fins i tot que pot fer fred. Jo m'he deixat el jersei, la Júlia el porta, eh? Però jo l'he deixat. Quan pot canviar la temperatura quan comença a tapar-se el sol?
1: Sí, és veritat que no baixarà gaire, però podria baixar un parell de graus. Sí, és veritat, si l'eclipsi fos a les hores centrals del dia, al migdia, sí que notaria molt més acusat aquest descens tèrmic. Però sí que es notarà una miqueta com han baixat les temperatures.
0: Tu el podràs veure, Núria?
1: Sí, no tinc la sort de veure el 100%, però quasi al 99%, estic a Madrid, llavors el podré observar, tinc les ulleres, de fet ara mateix està amb uns plats de paper per ficar, per protegir-me una mica millor, perquè la veritat, per protegir sobretot la mirada, i per altra banda també tinc una escumadora perquè veure els reflexes, veure les ombres allí dins, que també m'apeteix molt veure doncs, i fer petits experiments.
0: Que bé, Núria, doncs te'l deixem mirar, demà torno a connectar amb tu per seguir amb la programació normal, d'acord?
1: Una abraçada i disfruteu.
0: Gràcies, Núria, fins demà.

0: abans el saludàvem, l'Alejandro Fillol, oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Alejandro, hola de nou.
1: Hola.
0: Abans em deies, important les ulleres, aquí la gent les porta. Jo tinc un missatge d'una amiga meva que l'està veient a Lleida, em diu, aquí hi ha molta gent veient l'eclipsi amb ulleres de sol. I diu, tindrem un moment, ella és òptica, diu, tindrem un munt de consultes. Clar, torno a repetir quins són els danys que pot passar si mirem aquest eclipsi sense ulleres.
2: Aquest eclipse sense les ulleres, i no qualsevol ulleres, ulleres adequades
0: per ulleres de mirar el sol, que deies.
2: Efectivament, les d'eclipsi m'agrada de mirar el sol, perquè són ulleres que hem de filtrar totes les longituds d'ona de la llum, perquè són totes les que veien el sol, i que no són les que normalment juguen un paper en el dia a dia. Les ulleres de sol normals, per dones que siguin, per exemple, no filtren la radiació infraroja, que és una de les principals causants juntament amb l'ultravioleta del dany a la retina. Perquè la clau del dany per radiació solar és aquest, a la retina. L'ull hem d'entendre que funciona més o menys la part superficial com una lupa, la córnea, que el que fa és concentrar la llum en un punt a l'interior de l'ull per excitar les cèl·lules, els fotoreceptors, que reaccionaran creant la imatge. Si aportem una gran quantitat de llum, aquesta, quan la concentrem a sobre el centre de la retina, o barra màcula, una altra manera d'anomenar-la, la quantitat d'energia serà molt superior a la que l'ull s'ha adaptat a acceptar, i és superior a la que podrà tolerar, generant dany de dos tipus, bàsicament, per radiació ultravioleta, per generació de radicals lliures, i sobretot per radiació infraroja i per pura calor, com si estiguéssim, com si l'ull concentrés com un punter de làser al centre de la retina.
0: Terrible per la retina.
2: És semblant que hem jugat tots amb una lupa, cremant pues, un tros de fusta, un paper, veiem que si posem la mà al sol no es crema, però amb aquella mateixa superfície, aquella quantitat de llum concentrada en un mil·límetre quadrat, que és aproximadament la superfície de la màcula central, doncs és suficient per cremar la fusta, per exemple. I igual que la retina, un cop la fusta s'ha cremat, no es pot descremar. Perquè la clau d'això, que estem insistint tant amb la prevenció d'això, és que un cop tenim un dany d'aquest tipus, un dany fototèrmic a la retina, no hi ha cap tractament eficaç per a mateix.
0: No hi ha marxa enrere.
2: Efectivament, si bé la majoria de casos milloren espontàniament, sense pretendre tractament que funcioni provat, milloren espontàniament al llarg dels mesos següents, també la majoria milloren, però també la majoria no milloren del tot. No? I això estem parlant d'una lesió de per vida.
0: Alejandro, fora de micros, em comentaves que podria passar que aquests propers dies tinguéssim moltes consultes i el 99% fossin que quedessin en no res. Però quins són els símptomes que ens podrien fer anar a urgències o consultar un oftalmòleg? En què ens hem de fixar perquè puguem tenir un possible dany?
2: Doncs els símptomes, a no ser que haguem fet una exposició molt, molt intensa, no comencen al moment. Solen començar entre 4 i fins a 48 hores després de l'exposició. Són bàsicament anomalies en la visió central, en forma de directament visió borrosa, en forma de que aquells objectes que són rectes, per exemple, doncs unes rajoles o les barres del balcó es vegin deformades, el que anomenem metamorfòpsia, o també en forma d'un escotoma relatiu, és a dir, que la zona central de la visió no és que no hi veiem, no és que hi hagi una taca negra, però sí que hi veiem estrany, com si tinguéssim una gota d'aigua al mig de la visió, clarament menys transparent, menys definida que la resta del camp visual.
0: Els ulls clars poden patir més que els ulls foscos?
2: Aviam, això és difícil de dir perquè no hi ha massa evidència al respecte. Els ulls foscos tenen més melanina, sobretot a l'interior o sota la retina, pel que a priori absorbeixen més quantitat de radiació, perquè inclús els foscos segons com podrien patir més per aquest tipus de dany en concret.
0: I els nens i nenes, si són els petits, pateixen més, pateixen menys?
2: Les persones com més joves doncs, tenen una pupila més dilatada i uns medis intraoculars que diem un ull interiorment més transparent, per la qual la quantitat d'energia que reben és més gran. I en el cas dels nens, doncs, que tenen, si veuen que tothom mira, tenen tendència a mirar ells, intenten, les ulleres són incòmodes, intenten mirar pel damunt, són un públic sobre el qual convé estar especialment al damunt.
3: Parlar una mica de les ulleres perquè em pica molt la curiositat. O sigui, què tenen les ulleres homologades que no tenen la resta?
2: Les ulleres homologades que tenen són uns vidres o uns plàstics que filtren totes les longituds d'ona de la llum que pot afectar la retina. No només la llum que veiem, sinó també l'ultraviolada, com moltes ulleres de sol, i important, la infraroja. Aquesta sí que és una, com que és una llum que naturalment no n'hi ha gaire, excepte al sol, doncs la majoria d'ulleres no porten filtre.
3: Vale.
0: i ara mateix se sap si el oftalmòlic és de guàrdia per si passa alguna cosa, hi ha un dispositiu especial per...
2: Bueno, oftalmòlics de guàrdia n'hi ha sempre al sistema públic de salut, i hi ha un pla de contingència a nivell de tota Catalunya perquè no quedi cap consulta sense atendre. Però insisteixo, aquí està molt bé tenir un diagnòstic, poder donar un pronòstic, com explicar al pacient què li passa, intentar tranquil·litzar-lo, però la clau aquí és la prevenció, perquè no hi ha un tractament, insisteixo, demostrat que permeti revertir el dany d'una retinopatia solar.
0: Ulleres, ulleres i ulleres al final. Jo et volia preguntar també pels animals, però deixa'm que saludi la Rebeca Carmona, que és veterinària des de fa més de 17 anys, és coordinadora de la Comissió de Clíniques de Petits Animals. Rebeca, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé. Estic disfrutant.
0: És que de fet ara senyora el sol ja està pràcticament mig tapat, i també volíem parlar de què això afecta els animals, de quina manera afecta un eclipsi solar com aquest als animals?
1: El canvi de comportament, sobretot si en el cas del que veiem, vale, que després parlem de diferents espècies, és que es modifica el seu cicle diari de llum i foscor. Aquest cicle s'ha encarregat de regular les seves rutines de son i alimentació, i podem veure, per exemple, animals crepusculars com els ratpenats, que poden sortir a casa de cop al sentir la foscor i al tornar la llum tornar-se a amagar. També al baixar la llum, baixar la temperatura, com heu comentat vosaltres, hi ha canvis atmosfèrics que també poden posar nerviosos als animals.
0: I als seus ulls els pot passar alguna cosa? Perquè, clar, ara l'Alejandro ens ho deia, és molt important la prevenció, tapar els ulls. Els animals no mirarien mai el sol directament.
1: Els animals naturalment no mirarien mai el sol perquè no ho necessita per res. Però és veritat que la curiositat o la insistència de la gent o veure molta gent en aquestes actituds de cúmuls poden ser perjudicials i obligar-les a mirar pot ser igual de greu i lesions oculars greus, igual que les que comentava el meu company Alejandro Oftalmola.
0: I els animals a vegades també, a part dels seus comportaments naturals, biològics, poden notar, sobretot els animals que més conviuen amb persones, estic parlant de gossos, gats, que també s'altera el comportament de les persones al seu voltant, poden canviar també el seu comportament en aquest sentit?
1: Sí, l'equip sí, els animals domèstics, tan acostumats a la llum artificial i a aquestes polles i baixades de llum, no notarien res, per ells no seria important, però sí que s'influeix molt com ens comportem nosaltres. Per això després parlàvem d'una recomanació per a tots els propietaris d'animals de companyia.
3: Estic veient allà baix un gos. O sigui, tu què recomanaries, no, a la gent que té animals domèstics a casa? Creus que haurien d'estar aquí en aquestes aglutinacions de persones?
1: Home, l'ideal és, com sempre que hi ha un event així extraordinari, és que els animals puguin estar millor a casa seva. Clar. I mantenir les seves rutines. Perquè és veritat que encara que siguin molt tranquils, es poden desorientar, poden tenir ansietat, poden fins i tot escapar-se, fugir, i això és molt important també recordar que els animals han d'estar xipats, identificats, i les dades han d'estar actualitzades per en el cas de que passi alguna contingència puguin trobar els seus tutors.
0: I a banda de guardar-los a casa, que no tinguin aquesta ansietat, observar els animals també pot ajudar la comunitat científica a entendre com es comporten, perquè eclipsis, com dèiem, tampoc n'hi ha tants, i igual pot ajudar també a saber quina és la reacció animal.
1: Sí, hi ha una pàgina web que he trobat que es diu Umbra Polar, que aquí podem penjar, gravem vídeos de comportaments anormals i fins i tot els nostres animals domèstics, podem gravar-los i penjar amb aquesta web per a contribuir a la recerca sobre el comportament animal durant els eclipsis solars.
0: Per tant, gravar-los i
1: penjar-ho a la web,
0: i penjar-ho en aquesta web. Recomanaries per això fer, o sigui, quan algú va veure l'eclipsi, els animals, o els deixem a casa, si veiem algun comportament estrany, actuar davant dels animals o deixar-los fer la seva naturalesa? És a dir, si els ocells paren de cantar, els... saps?
1: Clar, l'ideal és influir el menys possible els animals salvatges. Està clar que ara tothom ha anat a la muntanya i estan que els animals, els aus, els ocells sobretot, que són dels animals més influenciats per la llum, normalment al baixar a la foscor, al baixar la llum, deixen de cantar, poden tornar als seus nius i segurament no ho facin tant o facin altres comportaments exagerats, simplement també per la influència de l'ambient excepcional que és tantíssima gent a la muntanya. a observar-los, no afectar-los.
0: Avui, a banda de mirar el sol, sempre amb protecció, Alejandro, sempre amb les ulleres. Haurem d'escoltar què passa al nostre voltant, si callen els ocells, si comencen a sonar els grills. No sé si des d'aquí ho notarem, des del port, potser no tant.
1: Home, jo crec que amb el batiburrillo que ja no sentirem res. No, la gent que estigui a la natura, sobretot, si pot gravar àudio, sí, doncs, perquè serà xulíssim.
0: I ajudarà.
1: Sentir a la natura en condicions més o més naturals, sense acudar de gent, perquè seguríssim que els animals ens donaran moltes bones actuacions.
0: Doncs Mireia Cardona, veterinària, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com veuran els animals tan salvatges com domèstics aquest eclipsi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: pregunta perquè hi ha molts oients del balcó que s'ha posat en contacte amb nosaltres per explicar-nos com viurà aquest eclipsi. És l'Armand Oliva de Barcelona, astrònom aficionat des de fa més de 50 anys. Armand, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Bé, bueno, aquí en plena feina.
0: On estàs exactament del Delta?
1: Estic a Camarles, a un espai que l'Ajuntament ha condicionat per fer les observacions i serem aquí més d'un miler de persones. Hi ha moltes persones.
0: I has estat en plena feina. Què vol dir que estàs en plena feina?
1: Bueno, vull dir que tinc una càmera fent fotografies i tinc un telescopi automàtic que va fent fotografies automàtiques del sol. Sí, i a més el puc veure a través de la tablet. No cal que miri directament el sol.
2: I Armand, a quina hora has arribat en aquest lloc tan privilegiat, no? Que has pogut muntar tot el teu equip.
1: Però de fet, estem aquí, hem vingut amb temps perquè teníem por que trobar la carretera amb problemes. Hem arribat a les 9 del matí.
2: Però, bueno, ja teníem,
1: sí, però teníem ja el restaurant reservat per dinar, hem fet un passeig pel poble i ja hem vingut amb temps per muntar els trípodes i muntar tota la...
2: Per tant, no has vingut sol.
1: He vingut amb la meva senyora, sí.
2: Ah, molt bé.
1: Aquest cop he vingut amb la meva.
0: I ens has dit que eres astrònom aficionat. A què et dedicaves? Sí.
1: Jo era informàtic, i he treballat molts anys en una empresa multinacional gran. Però sé que des dels 17 anys que ja em vaig comprar el meu primer telescopi, un Polarix Unitron, que els que saben del tema ja saben quin telescopi és, i encara el guardo amb molt de carinyo pels meus nets, que també els hi estic introduint amb el tema.
0: Ara és un lloc superespecial, per què no?
1: Sí, perquè clar, sempre que hi ha un eclipsi és especial. Aquest és el tercer que he pogut observar.
0: Ah, però ets caçador d'eclipsis, tu. És el fenomen que va caçant eclipsis.
1: Ara jo soc més caçador d'eclipsis, però...
2: No hi ha tants per caçar.
1: El primer va ser el 99 a Budapest, a Austria, i el segon va ser a Conca, va ser un eclipsi anular, no va ser tal, va ser de nit, però va ser molt maco. Un eclipsi anular el tindrem aquí el 2028.
0: I faràs fotos, entenc que serà la pintor o també per publicar-la?
1: Jo les penjo a Instagram, les penjo al Facebook.
0: On les podem veure?
1: Mira, l'Instagram no és molt fàcil de recordar, perquè es diu el cel del meu avi, tal com sona.
0: El cel del meu avi, eh?
1: Sí, el cel del meu avi.
0: Perfecte.
1: I també les envio a l'agrupació astronòmica de Sabadell, que jo som d'aquesta agrupació, i em publiquen algunes fotos a una revista que tenim.
0: Doncs et deixem provar, que sé que ens havies comentat que de molta gent ja estaries molt ocupat. Gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Armand. Moltíssimes gràcies.
1: Ja us enviaré alguna foto pel WhatsApp.
0: Si us plau, fes-ho. I que tingueu una bona eclipsi. I una bona tornada, si us plau, bé.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu, Armand. Ara fem una pausa molt ràpida, que ens toca parlar de cine.

0: Antonio, i això vol dir cinema, perquè en aquest especial Eclipsi no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar amb la nostra directora de cinema de capçalera, la Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, tu com estàs?
0: Molt bé, també. On ets tu per veure l'Eclipsi?
1: Jo estic a Teror, a un poble que és el Tarragona, que és el poble dels meus avis, que en Teror, per aquí, per aquesta zona, es va anar.
0: Amb ganes, nervis?
1: Moltes ganes de veure, perquè sí, perquè tot el món, perquè crec que pot ser una cosa molt màgica, que el cinema sempre en parlem més molt màgic, però això pot ser un efecte de la natura amb el mic.
0: Mira, hem comentat a la Gemma perquè el d'avui és un eclipsi real de la natura, però és que el cinema també crea eclipsis. Gemma, com és això? Què és un eclipsi al cinema?
1: Com és això, exacte? Quan em vas proposar fer una col·laboració, no?, per liar l'eclipsi, vaig estar com donant-li voltes i vaig pensar, més que parlar de pel·lícules que parlen d'eclipsis o que hi surten eclipsis, crec que hi ha un efecte, que és l'efecte nord-americana, que em venia a veure explicador, perquè és una forma on des del cinema és una tècnica cinematogràfica en la que nosaltres, en certa forma, o d'una forma una mica filosòfica, abstracta i poètica, però hi ha un eclipsi, en certa forma, no? És una tècnica cinematogràfica que consisteix en filmar escenes de dia en exterior, però fer-les passar com si fossin de nit.
0: Literalment és un eclipsi.
1: Literalment és una espècie de fals eclipsi, tot i que evitem que hi surti literalment el sol per no destapar el truco, però sí que es fan alguns trucs d'òptica i de càmera, no? I és un format que es diu la nit americana, perquè tot i que s'utilitzava en molts llocs del món, sí que es veu que Hollywood es va popularitzar molt per abaratir costos, perquè rodar de nit, imagina't que era un western, no? De nit al desert, no només era car, sinó que també era una mica perillós. No? És una producció que és més lenta, llavors, bueno, si es va de dia, es van abaratir moltes coses i, bueno, es va començar a fer servir molt a Hollywood, per això és la nit americana. I entre aquests trucs que es fan servir, està allà de subexposar la imatge i és tancar el diafragma de càmera perquè entri menys llum, vale? Llavors de cop tenia l'HDR, que és una espècie d'atardecer, bàsicament. Uh-huh. Llavors també hi ha trucs de color que es pot tirar una mica cap al blau, després la imatge en postproducció, perquè en realitat tot el que són les tonalitats són les fredes, a nosaltres els humans ens recorden més el fred, el racional de la nit, vale? I llavors el que s'intenta evitar és que surti directament al sol, perquè destapa el truco i de fet quan es veuen ombres molt dures, que això en molts westerns antics es pot veure, que hi ha ombres molt dures, estan destapant una mica el truco, no? Que és que durant el dia hi ha ombres molt, molt dures i per això poden un efecte molt bonic que de fet dona nom a la pel·lícula de nit americana de Truffaut, que és la nostra sintonia. I ara si fiquem un trosset, ara que em tens preparat.
0: Sí, escoltem-lo.
2: Beaucoup de silence et beaucoup de justesse.
3: Moteur!
4: Allons. Formula 1, 2e, 1, 3e, 1, 5e, 7e.
3: Coupé.
2: Elle était bien celle-là.
0: Aquesta pel·lícula és la que dona nom a aquest truc. De la nit americana o quina relació tenen?
1: Al revés. El truc de la nit americana és el que dona nom a la pel·lícula, que és una pel·lícula que... És una de les meves pel·lícules preferides, una pel·lícula de Truffaut, que de fet jo aquesta sintonia, que és la que vam escollir per aquesta secció, no només crispetes, que és la que posem sempre al principi, jo a vegades m'ho poso abans de rodar, m'emociona molt, és una pel·lícula molt divertida, que em recorda, em reenamora de per què m'agrada el rodatge i per què m'agrada fer pel·lícula. És una pel·lícula que parla de com van a rodar una pel·lícula i arriben els actors, tots els membres de l'equip, no? I molt aviat el rodatge comença a ser comencen a haver-hi com molts obstacles, hi ha unes dificultats que afecten a tots els membres de l'equip i com les van resolent amb aquesta convivència que tenen durant les setmanes de rodatge i, bueno, és molt bonic i, de fet, això van agafar el nom d'aquest truc, que és la nit americana, per posar-li nom a la pel·li i això és com molt bonic també, no? Avui a l'hora que el d'equip se m'agrada de gust com parlar d'aquest engany visual que ens hem inventat des del cine, aquesta tècnica cinematogràfica, que és una mica l'eclipsi que ens donarà l'eclipsi de la natura, que és el més bonic que podrem veure, més que cap pel·li el pot imitar, però bueno, que en el cinema fem servir això que pot recordar una mica, no?, metafòricament.
0: Gemma Blasco, moltíssimes gràcies i com diuen els experts, bon eclipsi.
1: Bon eclipsi.
0: La nit americana, aquesta tècnica de crear un eclipsi literalment al cinema. Gràcies, Gemma. Ens retrobem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: són les 8:22 minuts, falta pràcticament 7 minuts perquè comenci aquesta totalitat de l'eclipsi. Ara mateix mirem el sol i es veu només una franja molt petita de llum de sol. Tothom està molt atent. Cristina Artacho també està molt atent, ara que la veig des d'aquí mirant amb les ulleres. Ben fet, Cristina, així és com ha de ser. Què tal, com estàs?
1: Espectacular, no?, tots aquests tres quarts d'hora que per fora observava com a poquet la llum es va mantenir al sol, fins ara que només queda ja un tallat de cendra o un tallat de neló, i ara aquí res, d'aquí s'han levantat com deies, fins ara una corba de lluna tapa perfectament en el sol, i a part que estan tenint un privilegi, perquè és que no hi ha ningú, i sembla ser l'hora que això ho veurem a la perfecció.
0: Ho veurem a la perfecció, i a més, no sé si ho has notat, que la gent és com que s'ha tranquil·litzat de cop, no? O sigui, és com que han callat.
1: Estan tranquil·li... És com una calma intranquil·la, perquè és com que estem tots calmats, com molt preparats per això, perquè portem molt de temps parlant-ne, però aleshores, no sé si vosaltres també, ens estem posant com una mica nerviosos, no?, perquè és com aquest últim minut, jo veig aquí el marcador que tenen a l'escenari gran, 6:27, 6:26, 25, és aquest compte enrere fins a arribar a aquest moment de la totalitat que estem esperant tots per treure les ulleres.
0: Bueno, és que al final som animals, no, Rebeca, i també ens tranquil·litzem quan arriba aquest moment i ens n'anem una mica a la calma. Totalment. Deixeu-me saludar també la Maricel Benavarra des de Lleida. Maricel, vosaltres sereu els primers a viure aquesta totalitat uns 20 segons abans que nosaltres aquí a Tarragona. Allà l'ambient també està així, amb una calma tensa, com deia la Cristina.
2: Doncs aquí el que s'està notant molt és que s'està enfosquint l'altesa tot, la marinada ara encara bufa amb més força i tothom està, fins i tot la música que tenim de ja i que posava música màquina, doncs també ha deixat de posar música, és a dir, estem com en un moment fan esperant l'extasi, esperant aquest moment màgic de l'eclipse total que està a punt d'arribar, i sí, els nervis estan parlant, tot i que sempre hi ha alguna canalla per aquí que no deixa de cridar, però sí, estem molt pendents ara sense deixar de mirar aquesta màgia que es produirà d'aquí o res d'aquí, segons ja.
0: Doncs Maricel, estarem pendents i contactarem amb tu a veure com ha estat aquest eclipsi total a l'Eva, i tenim també el Quim Alcanà, des del canal. Quim, hola, com estàs?
3: Molt bona tarda. Doncs res, estem aquí, ja m'inclou jo mateix, aquí que hi ha centenars de persones, m'atreviria a dir que unes 7-8 mil persones estan aquí a la plaça de Bous d'Alcanar, una plaça de Bous que, com dèiem, porta el nom de plaça de la Lluna, una metàfora, en aquest cercle de l'arena que fa al·lusió a aquest cercle del nostre satèl·lit que està tapant ja gairebé la totalitat d'aquest sol. Ara és res, com es ve dient, un tall de síndria, ja s'està apropant, ja mica en mica, i aquí podem dir que s'està fent fosc, fa una miqueta de fresca, això sí, podem veure que fins ara els animals estaven... S'han tallat, s'han quedat de cop, n'estan volant, alguns com a desorientats, veiem aquí que com estem també molt a prop del mar, les gavines, doncs que és que fan... Doncs no, han tallat, ara... Veiem també algun que està així, com veiem, que està esvolutat, que no sabe, com si no sabien que està passant, i tothom mirant al cel per gaudir d'aquest espectacle. Està tothom posant-se les ulleres, ara ho està comentant, i s'està fent un silenci també, no dels animals, sinó tothom, que si es pot apreciar, ara mateix ningú està parlant, està molt un xiu-xiu-xiu-xiu-xiu, com si ningú se'l volgués perdre, i està, doncs, això que estem dient, no?, comentant-ho a l'orella i vivint del moment, que com dèiem que aquí serà 1:37 el que durarà el lloc que més es podrà visualitzar de Catalunya, i que sí, que som uns privilegiats aquí al Canà.
0: Doncs Quim, deixem d'explicar també, contactem amb tu després, a veure com s'ha viscut aquí al Canà, aquest minut i mig, que és el lloc on pràcticament més gran, més llarg serà aquesta totalitat. Alejandro, m'has dit, ara cronometrarem, perdona, molt bé aquest temps de la totalitat. Falta res, 2 minuts perquè comenci aquesta totalitat aquí a Tarragona. Explica'ns una mica com ho farem. per protegir-nos bé els ulls. Si algú ens està escoltant des de Tarragona, què és el que ha de fer?
4: Doncs, com dèiem, durant la totalitat es van treure les ulleres i de fet és la manera de gaudir-la, de poder veure com s'ha fet fosc, de poder veure la corona solar al voltant d'aquest escut que fa la lluna, però també la totalitat quan s'acaba, de sobte la llum torna de cop, clar, només una petita fracció per començar, però una mica del sol ja és molt i estan les pupil·les dilatades per la foscuatge, ara, per tant, una de dues, o a la que veiem una mica de llum, està preparats per apartar la mirada i posar les ulleres, o inclús més segur, tenint en compte que Tarragona aquest minut que dura totalitat, posarà en marxa un cronòmetre, 50 segons, per recordar que falten 10 segons per a que s'acabi, que potser ja podem anar mirant cap a un altre lloc per veure, per exemple, com es torna a fer de dia, sense haver de mirar el sol directament, i ja tenir les ulleres a mà per quan vulguem tornar a mirar cap al sol.
0: Doncs ens vas avisant, ara mateix res, falta un minut i mig, sí que és veritat que aquí al Port de Tarragona està marxant la llum, sembla que allí estan fent de nit, és veritat que és el que estan dient, però és que veure en persona realment canvia molt la cosa, si tothom està fascinat mirant el cel, la gent ho comenta, com deia el Quim, xiu-xiu-xiu-xiu-xiu, el sol pràcticament ha desaparegut, queda només una fina, fina, fina línia i queda res per veure el que s'anomenen les torres de Guaylis. La gent està aplaudint perquè la lluna està pràcticament, pràcticament tapant aquest sol. Encara no comença la totalitat, per tant, ulleres posades, tot i que sembli que no. És veritat que comença, no fa el vent. Júlia, tens el jersei, no sé si ja l'estàs traient. Ja,
5: crec que no fa falta, no fa una mica vent, no cal passar-nos.
0: Crec que no fa falta, la Cristina Tassos també està fascinada veient aquesta pràcticament totalitat d'eclipsi. Falten res, 30 segons. Cristina, crec que no et sentim. Espectaculares, que no hi ha paraules per descriure això.
1: Sí, estan impressionant.
0: Per tant, 30 segons d'aquesta totalitat, en queden 30 més, la gaudir dels ocells volen. Rebeca, què vols dir això?
6: És pel soroll,
0: és pel soroll.
6: Potser també si són aus diurnes que se'n vagin al seu lloc.
0: Sí, podria ser. I és que la veritat és que es veu aquest anell solar en groc, alguns vermells, groc rodó.
4: Queden poc menys de 5 segons. Ja s'ha passat el vermell i el diamant. Ja s'ha passat
0: el vermell i el diamant. Ja s'ha passat el vermell i el diamant. Per posar-se aquestes ulleres per veure com es està exactament. Les hem estat veient com es posen. Hay un canto. És molt important la feina, ara no perdem de vista les ulleres, eh? Ara es torna.
4: És important no confiar-se ara, precisament tenim les pupil·les adaptades a la foscor, la llum entra més llum que abans, per tant
0: sí, tranquil·litat,
4: tranquil·litat.
0: Ara amb les ulleres es veu clarament com hi ha aquest petit fil de sol a la dreta, abans estava cap a l'esquerra i es veia el fil de l'esquerra, ara el de la dreta mirant cap al sol, i ara com deia l'Alejandra, per tant no confiar-se.
5: Sí, no deixeu caure la tentació.
0: Tot i que sigui procés, però amb les ulleres que també es veu molt bé. I ara mateix, quina imatge està fent la gent al canal, que encara tenen 30 segons més d'aquest eclipsi total, i la gent perdó, que l'any que no estarà gent per arribar davant 6 segons. És espectacular.
1: És espectacular, jo, o sigui, ara no m'ho faré ni tornar a passar, o sigui, no he tingut por en aquest minut.
0: La veritat és que no, és un caramel que ens l'ha rebotat una hora. Ja ho ha dit el Manel Sant Roma al principi del programa, que ho veuríem una vegada i ens convertiríem en caçadors d'eclipsis tots, sí, sí. Perquè la veritat és que és fantàstic. La Cristina Tassos està molt emocionada.
1: És que no, tant de temps parlant-ne, també tant un moment com aquest, poder-ho explicar és un privilegi, i que a sobre sigui tan, tan interessant i sigui tan real el que hem viscut i mereixi tant la pena com ho hem anat explicant, i espero que tothom hagi l'oportunitat de viure-ho igual que nosaltres, que la veritat hem estat en un entorn privilegiat i és que ho hem pogut veure increïble.
5: I el més bonic, jo crec que ha sigut aquest sentiment de comunitat, tothom celebrant a l'hora, aplaudint, cridant, xiulant, ha estat realment fantàstic. I és veritat que tots esperàvem aquest moment, però crec que, Cristina, tens al teu costat una persona que feia molt de temps que esperava això.
1: Mira, he parlat abans, ell ens diu el seu nom, però vienes des de Colombia i hace un dia que estaves esperant este moment. Com ha sido para ti? ¿Cómo has vivido?
7: Soy de la Sanonía y me di cuenta que en España va a haber 13 eclipses seguidos, que es una cosa muy rara, ¿no? Este año, el próximo, y es que entonces me cambié un año, compré la GAP y dije, no puedo tenerse en países, es una sola vez en la vida.
1: ¿Cómo ha sido este momento para ti?
7: Experiencia única.
1: Es lo precioso.
7: Precioso. En Colombia, que pude estar en otra ciudad, dije, este tengo que caer este eclipse y gracias a Dios se lo dio.
1: Porque a todos se nos ha parado el corazón.
7: Es una emoción muy grande, pues la naturaleza. Es muy maravilloso.
5: Se está atolando una mica, no sé si podría entrar aquí amb nosaltres a veure la cadena.
7: La distancia del sol.
1: Mire, si le parece, puedo entrar con nosotros, sentarse aquí con nosotros y seguimos, no sé si le parece bien. Nada. Sí, sí, aquí contra la gente, yo está muy pero genial.
5: Sí, és molt complicat passar. Cristina, amb el cul, estem perdent la connexió. A veure si nosaltres tenim una mica més de sort, que tenim més cablejat per aquí que entre nosaltres.
1: Perdona, passa, David.
5: Sí, pues... Com et dius? Com te llames? Com et dius? Com te llames?
7: Martín Alonso Benítez.
5: Martín Alonso. I dices que vienes de Colombia, nos decía Cristina, porque te gusta mucho la astronomía.
7: Hablando de la astronomía, me he cuenta de que van a haber tres eclipses en vivo en España, ¿no?
5: ¿Y vas a venir a los tres o qué?
7: Pues, ¿se puede? La próxima pasa por segunda, entonces la misma, pues a mudar, ¿no?
5: Pero tú no te dedicas a la astronomía.
7: No, no.
5: ¿A qué te dedicas?
7: Me gusta. Soy tecnólogo en electrónica y tecnólogo en sistemas.
5: Vamos. ¿Has venido con tu familia?
7: Mi familia, sí.
5: ¿Están todos igual de emocionados que tú?
7: Sí, es que esto es una sola vez en la vida en muchos países. Lo que pasa es que España es privilegiada porque tres eclipses seguidos es algo muy raro.
5: ¿En Colombia has vivido alguno tú?
7: No, pero no pude porque estaba en otra ciudad, entonces dije, esta es la oportunidad.
5: Buena suerte, bueno, pero ahí has visto.
7: Tengo que casarme y me programó hace más de un año y...
5: Ha sido como te esperabas.
7: Y sí, emocionante.
5: Te has emocionado mucho, también estás muy emocionado, los ojos te lloran prácticamente.
7: Una experiencia única, sí.
5: Qué bien, pues me alegro mucho, te dejamos ir con tu familia, que acabes de ver cómo se destaca este sol, muchas gracias.
7: Muchas gracias.
5: Y también podemos conectar a Leila, Maricela Navarro, ¿verdad?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
5: Ha sido una sala espectacular, ahora voy a ver la Cristina, que es exactamente... Si es que es más de lo que se imaginaba. No sé si es más hasta que así.
8: Parlo aquí, la gent cridant, la gent aplaudint, llorarà amb una llàgrima, el punt d'esclatar ha estat realment increïble, i a més aquesta corona solar, nosaltres aquí l'hem vist, no sé si a Tarragona també l'heu vist així, però com rosa, és una estrella blanca, nosaltres hem vist rosa, i encara ha estat més especial i més espectacular aquest moment de tothom aplaudint, i de fet, la veritat, ara que ha començat ja la lluna a desplaçar-se, la gent també està començant a desfilar a tota velocitat, eh?
5: Sí, la gent està marxant. Mira, aquí a Tarragona també, és que estava jo empanada mirant el sol amb les banderes, però la gent és veritat que aquí també està marxant. Has parlat amb algunes persones, Maricel, de com s'han preparat?
8: Sí.
5: Què ha semblat?
8: Doncs sí, mira, he pogut parlar amb una família molt curiosa perquè portaven, han vingut aquí amb una caixa fosca per tal d'ajudar a la gent a una mica compartir que l'astronomia amb poques eines també és possible. Una caixa

0: Jo estic segur que tindrem una pràctica d'aquest expert per poder escoltar-ho. Ell és el que ens explicava, ho hem dit.
1: És un mètode que és el més segur per observar el sol, bàsicament perquè no mirem directament. És que sempre tenim una caixa, al fons de la caixa posem un full blanc on es projectarà la imatge del sol i a la part contrària fem dos forats. Un on posarem l'ull, l'altre forat el tapem amb un paper de plata i fem un forat el més petit possible perquè com més petit sigui el forat, el sol estarà més ben definit.
2: És que la gent pregunta què estem fent amb una caixa de cartó tan gran d'esquenes al sol. La veritat és que és com una joguina. Són invents d'aquestes amb seguretat, però és un joc. Vull amb caixes de cereals, a l'escola vam fer un taller amb caixes de cereals i de manera que cada any pogués aprendre de fer-ho per tindre a casa una.
1: Sí, bàsicament és un filtre solar per telescopi, que és el que fan servir per observar amb telescopis al sol. Hem de posar filtre sempre, si no es cremarien igualment els ulls. I és bueno, més còmode, és diferent de posar-se les ulleres, però bàsicament es veu el mateix, protegeix igual, i tant, el filtre per mirar els eclipsis.
0: És el David Rabadell i la Neus Montardit, i és David Rabadell del Parc Astronòmic del Montsec, i el millor per aquí amb aquest objecte i que els nens més petits del sol s'ho han passat molt bé experimentant amb aquesta classe d'astronomia casolana i que han anat per complementar tota aquesta activitat de l'eclipsi aquí a l'ETA des de la Salvador.
3: Eina més útil per acabar de veure aquest eclipsi, sobretot amb nens petits, per controlar que no es facin mal als ulls. Moltíssimes gràcies, Marisol.
0: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
3: Adéu. I també podem connectar amb la teva amiga del canal, Delta Quim. Escolta, tenia una enveja que tinguessis 30 segons més d'aquest eclipsi. Quim? Doncs sembla que no tenim el Quim, a veure si podem connectar després amb ell. Ara, abans de continuar, el que no sé si heu estat seguint l'actualitat de l'ASTER aquest dia, però és que l'eclipsi avui no només s'ha vist, sinó que també s'ha sentit, s'ha escoltat, i si no heu estat seguint la programació us ho expliquem ara. Aquest matí a l'altre hem fet un especial de l'eclipsi amb persones cegues perquè aquestes persones puguin gaudir d'aquest moment d'emoció col·lectiva que ens deia al principi el Manel Sant Romà. S'han repartit arreu del territori uns aparells que tradueixen el canvi que ja, o sigui, es tradueixen el que és la llum de l'eclipsi a un so. Així és com les persones cegues i amb discapacitat visual han viscut l'eclipsi d'avui. I nosaltres hem volgut saber com els ha anat. Fran Sánchez, director de la UNCE a Reus, bon vespre.

Doncs sembla que no podem contactar amb ells. A veure si podem contactar amb ells perquè ens volien explicar com ha anat aquesta iniciativa. Arreu s'han reunit unes 100 persones d'arreu de Catalunya per veure com ha estat aquest eclipsi. Si us sembla, respirem una mica després de la moció de l'eclipsi i a veure si després podem contactar amb el Fran Sánchez.

0: Com us dèiem, l'eclipsi no només s'ha vist, també s'ha sentit, i ara us explicava amb aquesta iniciativa de la ONCE de poder traduir el que és la llum de l'eclipsi amb el so que abans escoltàvem. Ara podem sí saludar el Fran Sánchez, director de la ONCE Ros. Fran, bon vespre.
1: Hola, bona tarda, bona tarda.
0: Com ha anat aquest eclipsi solar? Repòs, ha anat tot bé?
1: Doncs estem aquí encara gaudint d'aquest eclipsi sonor, que ha sigut la veritat que molt interessant, l'hem pogut viure en tots els sentits, només a la vista, el que tenia una miqueta de resta visual, i la resta pues, bueno, en l'oïda i sobretot a la pell, perquè s'està notant una baixada de temperatura. Ha sigut una experiència molt bonica i molt interessant.
0: Si haguessis de descriure en una sola paraula, quina seria?
1: Impressionant.
0: Sí, sí. Quantes persones eren? Jo crec que són un centenar, que és el que més hem parlat que hem parlat amb jo, però no sé si ho ha posat de manera.
1: Sí, penso que hem sigut una miqueta més de 100, uns 120.
0: No, no. Sí, sí. Podem parlar una mica d'aquestes persones que han vingut a escoltar aquest eclipsi?
1: Sí. Bueno, tenim aquí a la Laura, la tinc aquí al meu costat, que es podrà fer una petita explicació de com ho ha viscut ella, val?
0: Hola, Laura, com estàs?
1: Espera, un segon, Laura.
0: Sí, passa-li el telèfon.
2: Hola, bon vespre.
0: Hola, Laura, què tal? Com has viscut tu aquest eclipsi sonor?
2: Bueno, una experiència diferent. I perquè jo, per aquells estels, no havia pogut veure mai. Sovint la gent explica que amb una nit estrellada sent com la transcendència i el petits que són davant de l'univers. I jo potser això ho he sentit avui per primera vegada.
0: I has sentit també aquesta emoció col·lectiva? Nosaltres ha sigut un moment d'eufòria, de la gent cridant, aplaudint. No sé si ha estat igual aquí amb vosaltres.
2: Sí, sí, sí. El que no ha fet potser és abraçar. La gent ens ha abraçat perquè tenim molta calor i tothom està molt suat.
0: És que fa molta, molta calor. D'on vens tu?
2: Molta calor. De Reus.
0: Ah, ets de Reus i has vingut aquí a Reus.
2: Sí.
0: Hi ha gent que ha vingut d'altres punts de Catalunya, oi?
2: Sí, he pogut haver vingut gent de Barcelona, de Tarragona, algú de València.
1: De Lleida.
0: Ah, Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
0: I com sí, important sí. Ha estat per tu poder sentir aquest eclipsi?
2: Bueno, viure una cosa que no havia viscut mai. I que no tornarem a viure, no més.
0: Clar, i és que a més imagino que moltes vegades, quan passen aquests grans fenòmens, podem arribar a oblidar-nos de persones amb certes discapacitats, com és el cas de l'eclipsi, que és una cosa molt visual, però amb una discapacitat visual. No sé si ha estat important en aquest sentit que us hagin inclòs en general a poder veure això.
2: Sí, és important.
0: Fran, per aquí?
2: Ara te'n passo.
0: Moltes gràcies. Fran, volia preguntar-te d'on neix aquest projecte?
1: Pues aquest projecte va sorgir una miqueta per uns tallers que es van fer a les agències de l'ANCE, de l'ANCE Reus, per part de l'Astrodiversitat i l'Estatut de Ciències de l'Espai, que es van explicar una miqueta el que és pues bueno, tot això dels eclipsis, la lluna, amb maquetes, amb diferents materials, en braille també, i en textures, colors. Ara vaig fer una miqueta d'aquest taller, que en principi pensaven que seria interessant, però al final els nostres estudiants es va agradar molt, molt, va ser superinteressant, la veritat.
0: I com deia ara la Laura, tan important poder viure-ho, no? Deia, no he vist mai els estels i avui per primer cop he sentit que s'ha vist. Suposo que molta gent també s'ha sentit així.
1: Sí, i per la Laura ha sigut també una doble experiència perquè avui és el seu aniversari. I està aquí en aquest
0: moment. Ah, Laura, no m'havies dit això.
1: Ha sigut el seu aniversari amb un eclipsi. Va ser que està molt impactada de la tele.
0: Home, imagineu-vos un gran regal d'aniversari, eh?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Digue-li a Laura que moltes felicitats i moltes gràcies i a gaudir ara del post-eclipsi, la festa d'aniversari a celebrar.
1: Sí, ara la diré.
0: Fantàstic, i Fran Sánchez, director de la ONCE Reus, moltíssimes gràcies a tu també i tant de bo més projectes com aquest que puguin incloure les persones amb discapacitat visual.
1: Bueno, gràcies. gràcies a la Universitat, a l'Institut de Ciències de l'Espai i sobretot a l'Ajuntament de Reus, que s'ha sumat a aquesta iniciativa.
0: L'Ajuntament de Reus que s'ha sumat, i també hi ha hagut altres punts a Catalunya, que s'ha pogut, però aquí a Tarragona també ens han comentat que hi havia un punt per poder-ho veure.
1: Sí, en el lloc de Catalunya crec 14 punts, però el més d'embrosso o afilats ha sigut el de Reus.
0: Doncs fantàstic, visca Reus i que les joves de Reus, per això ho dic. Doncs moltes gràcies, Fran, de veritat.
1: A vosaltres.
0: També gràcies a la Rebeca Carmona, veterinària, que ens ha explicat com afecta aquest eclipsi als animals.
3: Gràcies a vosaltres. Els cabits respectats. Els cabits respectats.
0: Els cabits. Ja ho hem dit, ja pots sense entendre per què aquesta nit ha estat. Ara ja mira el sol, que està pràcticament tret, però bueno, moltes gràcies també per explicar-nos, cronometrar-nos aquesta totalitat i haver-nos protegit els ulls.
4: Aquí, gràcies per l'oferiment.
0: Moltíssimes gràcies. Ara toca una part del balcó que avui ens pensem que ens oblidaríem, però al final no ha sigut així.
5: A la cadena SER, al balcó, Laura Polo Dalfó.

0: minuts 89 guanya 3-1 contra el Montpellier. Però la dada curiosa és que el club ha repartit ulleres per tots els 1.500 primers assistents al Johan Cruyff d'avui, i que des d'una grada es podia veure l'Eclipse, i per tant han estat mirant aquest Eclipse tota aquesta tarda aficionada per jugar al partit.
1: Anem al tema que ens ocupa, si et sembla. Has parlat històries, com dèiem, d'esports que tenen relació amb eclipsis.
0: Sí, són algunes històries que són diferents entre elles, tenen aquesta cosa en comú, que és que relacionen d'alguna forma o altra esport i eclipsis. Començarem per ells, vale? Perquè ens hem de situar el 28 de maig del 1900. Ells era aleshores una ciutat d'uns 30.000 habitants, amb carrers encara sense asfaltar i pràcticament desconeguda pel gran públic europeu. La totalitat de l'eclipsi duraria uns 80 segons i la zona d'Elx era un dels millors punts d'Europa per observar-la.
1: És bon primer gent, com ha passat avui aquí per Tarragona, per exemple.
0: Exacte. Segons les cròniques, va arribar uns 25.000 habitants. Pràcticament es va duplicar la població. Hi havia científics espanyols, francesos, escocesos, anglesos, però també periodistes curiosos i persones que simplement volien comprovar què és el que passava quan el sol desapareixia. Alguns astrònoms van instal·lar els instruments en finques i terrats, i una de les expedicions britàniques fins i tot va llogar un bar amb terrassa per col·locar-hi les càmeres i els telescopis. Els britànics el van descriure com una pintoresca localitat morisca. Imagina la imatge, vull dir, els carrers plens de científics estrangers, caixes amb material òptic, telescopis, apuntant al cel i gent preguntant-se si els animals es tornarien bojos o si la temperatura cauria de tot.
1: I entre tot aquest desplegament arriba un vaixell de guerra britànic.
0: Sí, l'Àquima SPC, per a Roma el Navy, per portar una expedició de la British Astronomical Association, i va fumejar davant de la costa de Santa Pola. Mentre els astrònoms afinaven els càlculs i preparaven els instruments, els mariners tenien moltes hores mortes. Així que què van fer? Ells van baixar la platja del Tamarit, van improvisar dues porteries, van formar dos equips i van començar a córrer darrere de la pilota i a jugar a futbol.
1: Però
0: clar,
1: no existia el futbol, la gent no sabia
0: que estava. La gent d'allà no sabia de jugar a futbol, no havien vist esport. Alguns joves es van anar apropant per mirar els mariners, però resulta molt estrany perquè eren tots homes corrents, donant puntades a una pilota i sense poder tocar-la amb les mans. L'escena va cridar tant l'atenció que el diari Alacantí El Liberal va voler explicar als seus lectors en què consistia aquell joc.
1: I com ho descrivia?
0: Doncs mira, parlava d'un lluent exercici practicat amb una gran pilota i explicava que els jugadors podien utilitzar el cap i els peus, però que estava absolutament prohibit tocar-la amb les mans i els braços. Aquell partit és considerat el primer partit de futbol conegut i documentat a la costa llevantina. No sé que aquell mateix dia es fundés un club, però sí que és la primera vegada que podem situar amb certesa una pilota, uns jugadors i uns espectadors descobrint el futbol en aquella zona.
1: Per tant, podem dir que l'eclipsi va provocar el naixement d'un equip de futbol a l'èxit d'un equip de futbol.
0: No directament, seria molt bonic poder-ho afirmar, perquè joves van baixar a la plaça de fundar els clubs de futbol, però no ho podem demostrar. Els primers equips locals encara tirarien uns anys a aparèixer, i ells com a tal no naixeria fins poc més de dues dècades després. El que sí que podem dir és que l'eclipsi va baixar la primera pilota documentada sense el fenomen astronòmic. L'expedició britànica probablement no hauria estat allà sense la cima, els mariners no haurien improvisat aquell partit i molts il·licitants no haurien conegut aquell lloc.
1: Per tant, a ells no és el futbol una mica per aquí.
0: Gràcies a aquest equip, sí.
1: També una història que relaciona amb cavalls.
0: Doncs sí, passem a un cavall que es deia precisament Eclipsi.
1: Oh.
0: Un dels cavalls més importants de tota la història de les curses va ser batejat en honor de l'Eclipsi solar del 1 d'abril de 1764. La tradició explica que va néixer aquell mateix dia i fins i tot diuen que va donar el fenomen. La coincidència exacta, òbviament, no ens pot demostrar i probablement hi hagi una miqueta de llegenda, però el que sí que és segur és que l'Eclipsi va inspirar-ne el nom.
1: I ja se sabia que seria un cavall excepcional, l'Eclipsi, o no?
0: No, de fet, no va debutar fins als 5 anys, tenia un caràcter difícil i una manera de córrer força peculiar perquè portava el cap molt baix, gairebé tocant el terra, però el que sí que tenia era una potència extraordinària. Abans d'una de les seves primeres curses, el seu propietari, l'irlandès Denis O'Kelly, va pronunciar una frase que ha acabat per sempre la història de l'eclipsisme, perquè va dir l'eclipse primer i la resta a lloc.
1: Tenia molt cregut, eh?
0: Molt, però és que realment va encertar literalment en les curses britàniques de l'època. Quedar en lloc tenia un significat tècnic. Si el guanyador arribava a la meta i els cavalls encara no havien superat un pal situat a més de 200 metres enrere, no se'l classificava. Eclipse va guanyar amb tanta diferència que oficialment no hi va haver un segon classificat. I la frase era que va convertir-se en la descripció perfecta de tota la seva carrera. Va disputar 18 curses, va guanyar les 18 curses. 18 de 18. Quan accelerava, la resta desapareixia.
1: I quan va durar la seva carrera com a cavall?
0: Doncs mira, va ser molt curta, només dues temporades, entre 1769 i 1770. El van haver de retirar invicte perquè gairebé ningú no volia competir contra ell, i cada vegada resultava encara més difícil organitzar apostes, perquè és que no tenia rival.
1: Aleshores va començar una segona carrera, però com a cement.

0: exacte, i encara aquesta va ser més important perquè l'Eclipse va engendrar més de 300 guanyadors i avui apareix en l'arbre genealògic d'aproximadament el 95% dels cavalls pura sang de Lloret. És a dir, va córrer durant només 2 anys però la seva genètica continua corrent 2 segles i mig després.
1: Què s'ha fet tot el seu segle? Segur que va haver l'Eclipse total.
0: No, no, al final diuen que va néixer en aquell mateix dia. Quan va morir el 1789 li van practicar una autòpsia i van descobrir que tenia un cor extraordinàriament gran, almenys un 25% més gran que un cavall normal. També tenia una anatomia que li permetia fer gambades molt llargues sense perdre l'equilibri. No podem reduir tot el seu talent a això, però ajuda a entendre per què semblava un animal fet per córrer.
1: Per tant, aquest no era només el mar, eh?
0: No, però li va donar el nom perfecte, perquè Eclipse feia exactament el mateix que la lluna amb el sol, tapava completament qualsevol que intentés posar-se al seu costat.
1: I l'Eclipse no deixava córrer els rivals, però també hi ha un Eclipse, que és l'última història que ens portes, que va parar directament un partit de béisbol.
0: Va passar el 21 d'agost del 2017 a Kaiser, molt a prop de Salem, a l'estat nord-americà d'Oregon. Aquell dia jugaven al Salem Kaiser Volcanoes contra els Hillsboro Hawks, dos equips de les Lligues Menors de béisbol, i l'estadi estava situat exactament dins de la franja de totalitat de l'Eclipse que havia de travessar els Estats Units.
1: Es va agafar per sorpresa.
0: Al contrari, ells ho havien preparat durant 3 anys. El propietari dels Volcanoes tenia un germà professor d'astronomia que el 2014 el va avisar que el 2017 un ombra de la lluna passaria exactament per damunt del seu estadi. Així que l'equip va demanar expressament jugar a casa aquell dia i va preparar l'esdeveniment en col·laboració amb la NASA.
1: Un partit de béisbol dissenyat al voltant d'un eclipsi, com el d'avui a la primera.
0: Com el d'avui al femení, pràcticament. Van començar a jugar a primera hora del matí, a la primera entrada els Hillsboro Hawks ja havien anotat 4 carreres, però vora un quart d'11 els àrbitres van aturar el partit. Els jugadors van deixar els bancs, es van asseure sobre la gespa i amb les ulleres especials repartides per la NASA van mirar el cel amb els 5.297 espectadors que omplien l'estadi.
1: I què feia el públic?
0: Van començar a cridar Let's Go Science, som i ciència. Possiblement és el càntic menys intimidatori de la història de l'esport professional, però la tornada va durar 58 minuts i va quedar registrada com el primer eclipse delay de la història del béisbol professional. Perquè el béisbol està acostumat als rain delays, les interrupcions per pluja, aquell dia però van inaugurar aquesta nova categoria de la interrupció per l'eclipse. Després va reprendre el partit i va guanyar els Hillsboro Hawks per 9-5.
1: I em va quedar algun record d'aquest partit?
0: Doncs sí, les ulleres utilitzades aquell dia van acabar a l'Smithsonian i una pilota del partit va ser enviada a Copperstown al Saló de la Fama del béisbol.
1: Déu-n'hi-do, aquestes sí, històries. Sí, sí. És impressionant. Molt moltíssimes gràcies per aquestes històries. I bueno, a l'hora molt que hagi estat aquí, parlant de l'equip.
0: Jo també. Sí,
1: adéu,
0: una abraçada.
1: Adéu, una abraçada. I abans d'acabar amb aquest especial eclipsi, deixeu-vos informar que ara mateix el trànsit està bastant controlat, tot i que la gent està marxant, i també els problemes al transport públic estan reduint.
2: Sí, Julià. Sí, de fet, es normalitza l'afluència a l'estació de Sant Vicenç de Calders i de Sants de Barcelona. Protecció Civil també desactiva el pla Ferrocat per les aglomeracions detectades a la tarda.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Ara us deixem que continua l'especial d'Hora 25. Nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer poder viure i compartir amb tots vosaltres aquest eclipsi. Un eclipsi, com dèiem, únic, que la majoria de nosaltres no tornarem a viure i veure mai més. O sigui, qui sap, perquè igual ens convertim, com dèiem, a la Sant Romà, en cafetors d'eclipsis, i ara ens anem per tot el món a veure aquests eclipsis. Tornem a més balcó. Moltes gràcies.

0: Cadena Ser. Per suportar millor la calor, Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
1: Moltes vegades quan tu et tornes a enamorar, estàs igual, o sigui, sí. Ja, igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessa és meravellós.
0: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia, amb Màximo Castillo. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
3: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
2: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.